0: Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.
1: Noranta un punt tres.

0: Ripollet Ràdio.
1: La Municipal fa 25 anys.

0: What's that?
1: What's that?
0: What time?

0: Butlletí informatiu.
1: Us parla Mar Batalla Poveda. L'Ajuntament de Ripollet ha organitzat el pròxim 17 d'octubre, de 2:15 a 2, al Centre Cultural, una jornada de treball i intercanvi per les entitats culturals de Ripollet i personal tècnic amb l'objectiu d'aprofundir en les principals dificultats i oportunitats relacionades amb l'organització d'activitats culturals al carrer. La jornada neix de les inquietuds expressades per les entitats culturals al municipi en relació amb l'organització d'activitats a l'espai públic i la normativa aplicable i planteja alhora una mirada més àmplia sobre els reptes actuals de la gestió cultural i la relació entre les entitats i l'Ajuntament. Dimarts va tenir lloc la visita guiada a l'exposició L'herència latent de la fotògrafa i artista visual Sílvia Isaac, organitzada per l'entitat Traça. Els assistents van fer un recorregut pels retrats de les persones i espais relacionats amb la xacra de l'amiant. Fins al 16 d'octubre es podrà visitar el Centre Cívic del Pont Vell aquesta exposició. A més, es faran un seguit de visites de grups de l'Espai La Gresca i d'escolars de Ripollet i Cerdanyola mediades per l'empresa Trencadís. El Partit Popular de Ripollet va organitzar dimarts a la tarda una videoconferència amb el diputat popular de Ceuta, Javier Celaya, centrada en la situació d'aquesta comunitat autònoma i la crisi que l'afecta. A la trobada hi van assistir militants i simpatitzants del PP de Ripollet, que van poder escoltar de primera mà el punt de vista del diputat. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 7 de la tarda al Teatre Auditori hi ha nits de música amb el centenari de Jerry Lewis, primera part. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'InfoRipollet.
2: Ripollet Ràdio.
3: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada la nostra pàgina.
4: You got me on Facebook.
3: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats a l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
5: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
6: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock. Bon dia! Bon dia i bona hora, són les 10 i 4 minuts. Les 10 i 4 minuts d'un dijous, dia 8 d'octubre del 2026. I ahir dimecres vaig fer festa. Vaig anar a passar la ITV. No la ITV del cotxe, no, la ITV meva. I la vacuna per la grip. I la vacuna pel Covid. I tot correcte. I avui és Santa Brígida. Felicitats. I ja sabeu que fins a la una aquí amb els matins pop-rock i que sempre comencem amb una orquestra. En aquest cas es tracta de l'orquestra de Harry James i la trompeta blues.

Ha sigut un tema de l'any 1950, déu-n'hi-do, del senyor Johnny Bond, quan són les 10:13 i 31 segons.

El senyor Mike Kennedy de Los Bravos, aquest tema Black is Black, va ser gran número 1, no solament a Espanya, sinó a França, Bèlgica, Itàlia. Va ser el primer grup espanyol, que encara que cantaven en anglès, que va triomfar a Europa, a les 10:16.

0: Matins Pop Rock. A Ripollet Ràdio. Matins Pop Rock. Al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
1: Amb Ramon Argenter.

gran Elvis, el rei del rock and roll, que tenia més cançons melòdiques que rock and roll, i es va convertir en el rei del rock and roll. Elvis Blues, ara.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. L'Ajuntament de Ripollet ha organitzat el pròxim 17 d'octubre, de 13:45 a 14:00, al Centre Cultural, una jornada de treball i intercanvi per les entitats culturals de Ripollet i personal tècnic amb l'objectiu d'aprofundir en les principals dificultats i oportunitats relacionades en l'organització d'activitats culturals al carrer. La jornada neix de les inquietuds expressades per les entitats culturals del municipi en relació amb l'organització d'activitats a l'espai públic i la normativa aplicable, i planteja alhora una mirada més àmplia sobre els reptes actuals de la gestió cultural i la relació entre les entitats i l'Ajuntament. Dimarts va tenir lloc la visita guiada a l'exposició L'herència latent, de la fotògrafa i artista visual Sílvia Isaac, organitzada per l'entitat Traça. Els assistents van fer un recorregut pels retrats de les persones i espais relacionats amb la xacra de l'amiant. Fins al 16 d'octubre es podrà visitar el Centre Cívic del Pont Vell aquesta exposició. A més, es faran un seguit de visites de grups de l'Espai La Gresca i d'escolars de Ripollet i Cerdanyola mediades per l'empresa Trencadís. El Partit Popular de Ripollet va organitzar dimarts a la tarda una videoconferència amb el diputat popular de Ceuta, Javier Celaya, centrada en la situació d'aquesta comunitat autònoma i la crisi que l'afecta. A la trobada hi van assistir militants i simpatitzants del PP de Ripollet, que van poder escoltar de primera mà el punt de vista del diputat. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 7 de la tarda al Teatre Auditori hi ha Nits de Música amb el centenari de Jerry Lewis, primera part. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'InfoRipollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Matins Pop Rock. A Ripollet Ràdio. Matins Pop Rock. Al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
4: Amb Ramon Argenter.

0: Matins Pop Rock. A Ripollet Ràdio. Matins Pop Rock. Al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
1: Amb Ramon Argenter.

Ja ara anirem amb un rock de l'any 1947, del senyor Roy Brown. Ai, un bon rock esta noche.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. L'Ajuntament de Ripollet ha organitzat el pròxim 17 d'octubre, de 2:15 a 10 a dues, al Centre Cultural, una jornada de treball i intercanvi per les entitats culturals de Ripollet i personal tècnic amb l'objectiu d'aprofundir en les principals dificultats i oportunitats relacionades en l'organització d'activitats culturals al carrer. La jornada neix de les inquietuds expressades per les entitats culturals al municipi en relació amb l'organització d'activitats a l'espai públic i la normativa aplicable i planteja alhora una mirada més àmplia sobre els reptes actuals de la gestió cultural i la relació entre les entitats i l'Ajuntament. Dimarts va tenir lloc la visita guiada a l'exposició L'herència latent de la fotògrafa i artista visual Sílvia Isaac, organitzada per l'entitat Traça. Els assistents van fer un recorregut pels retrats de les persones i espais relacionats amb la xacra de l'amiant. Fins al 16 d'octubre es podrà visitar el Centre Cívic del Pont Vell aquesta exposició. A més, es faran un seguit de visites de grups de l'Espai La Gresca i d'escolars de Ripollet i Cerdanyola mediades per l'empresa Trencadís. El Partit Popular de Ripollet va organitzar dimarts a la tarda una videoconferència amb el diputat popular de Ceuta, Javier Celaya, centrada en la situació d'aquesta comunitat autònoma i la crisi que l'afecta. A la trobada hi van assistir militants i simpatitzants del PP de Ripollet que van poder escoltar de primera mà el punt de vista del diputat. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 7 de la tarda al Teatre Auditori hi ha nits de música amb el centenari de Jerry Lewis, primera part. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'InfoRipollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada a la nostra pàgina.
4: You got me on Facebook.
3: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats a l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
5: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
6: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.

I avui ja sabeu que és dijous. Avui tenim el protagonista de la setmana. Fem recordar grans cançons de gent que ha desaparegut, com la van començar amb Dolly Parton, Paul Anka i Neil Sedaka, va ser la setmana passada. Les 12 i quasi 4 minuts. I avui hem dit al començament que era Santa Brígida, eh? Felicitats. Fins a la una aquí amb els matins pop-rock.

I després d'escoltar Matt Monro, anem amb un tema que la van prohibir, que venia de França ja fa molts anys, que van cantar Jenny Birkin i Sergi Gainsbourg. Je t'aime, mon amour.

0: Matins Pop Rock. A Ripollet Ràdio. Matins Pop Rock. Al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
1: Amb Ramon Argenter.
2: El protagonista d'avui és...

El protagonista d'avui és el senyor Roy Orbison, el poeta del rock. Roy Kelton Orbison, que va néixer el dia 23 d'abril de 1936 a Vernon, Texas, Estats Units. Va morir el dia 6 de desembre de l'any 1988, a l'edat de 52 anys. Va morir a Hendersonville, Tennessee, Estats Units, d'un infart de miocardio. Està enterrat al cementiri de Westwood Villas Memorial Park, de Hendersonville, Tennessee. Roy Orbison.

El senyor Roy Orbison, que va estar bastant desgraciat a la vida perquè la seva dona, doncs, anava amb un cotxe, va parar, que es va espatllar el cotxe, va baixar per la porta i en aquell moment passava una furgoneta i la va atropellar i va morir. I al cap d'un temps se li va calar foc a la seva casa i van morir dos fills, un de 6 i 8 anys, del senyor Roy Orbison.

0: Matins Pop Rock. A Ripollet Ràdio. Matins Pop Rock. Al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
1: Amb Ramon Argenter.
2: Esteu escoltant el protagonista de la setmana.

de la pel·lícula Pretty Woman. Molta gent, sobretot la joventut, va conèixer aquesta cançó sobre la pel·lícula, però aquesta cançó és dels anys 60. Roy Orbison.

I quan surt aquesta sintonia vol dir que toca parlar dels partits de tenis taula d'aquest cap de setmana. Aquest cap de setmana s'han de jugar tots els partits que es van ajornar de la setmana passada, el dissabte i el diumenge, degut al temporal que es va tancar al poliesportiu. A la divisió d'honor femenina i primera nacional tenien jornada de descans. Però a la tarda es tenia que jugar el partit entre la Clínica Dental Vicente del Pilar Ripollet contra els Remis de Terrassa, aquest partit es va suspendre. També el diumenge es tenien que jugar els partits de Lliga Provincial. El Club Tenis Taula Ripollet, en multiespai, tenia que jugar contra l'Ateneu de Sant Joan d'Espí. I se jugarà aquest dissabte. El dissabte al dematí hi haurà dos partits i a la tarda n'hi haurà tres. Tots aquests partits s'han de jugar aquest cap de setmana. El partit tenent de la categoria preferent entre el Júmer, Club Tenis Taula Ripollet, equip B i el Premià de Mar, també se jugarà aquest cap de setmana, el dissabte. El partit de la primera categoria Can Elvira, Club Tenis Taula Ripollet, contra també l'Ateneu de Sant Joan d'Espí, doncs jugaran també aquest dissabte. I el Tot Motor Ripollet jugarà contra el Falcons de Sabadell. A veterans, l'equip del Ripollet de segona divisió van guanyar els Sant Vicenç dels Horts per 5-1. Perdó, 4-2. I l'equip de quarta de va perdre davant del Sant Andreu per 1-5. Els veterans també van tenir partits i el Mollet va perdre davant del Ripollet per 1-5. I l'equip de quarta divisió va jugar al camp del Martí i va guanyar per 3-4. Per tant, aquest dissabte, al dematí, hi haurà dos partits i la tarda n'hi haurà tres per recuperar la jornada, perquè no queden jornades, ja que aquest diumenge hi ha competicions i tots els partits de les lligues provincials se jugaran aquest cap de setmana. S'estan jugant ja molts partits, però el Tenis Taula Ripollet jugarà, doncs, aquest dissabte al dematí i a la tarda. Continuem amb Roy Orbison, protagonista d'avui.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. L'Ajuntament de Ripollet ha organitzat el pròxim 17 d'octubre, de 2:15 a 2, al Centre Cultural, una jornada de treball i intercanvi per les entitats culturals de Ripollet i personal tècnic amb l'objectiu d'aprofundir en les principals dificultats i oportunitats relacionades amb l'organització d'activitats culturals al carrer. La jornada neix de les inquietuds expressades per les entitats culturals al municipi en relació amb l'organització d'activitats a l'espai públic i la normativa aplicable i planteja alhora una mirada més àmplia sobre els reptes actuals de la gestió cultural i la relació entre les entitats i l'Ajuntament. Dimarts va tenir lloc la visita guiada a l'exposició L'herència latent, de la fotògrafa i artista visual Sílvia Isaac, organitzada per l'entitat Traça. Els assistents van fer un recorregut pels retrats de les persones i espais relacionats amb la xacra de l'amiant. Fins al 16 d'octubre es podrà visitar el Centre Cívic del Pont Vell aquesta exposició. A més, es faran un seguit de visites de grups de l'Espai La Gresca i d'escolars de Ripollet i Cerdanyola mediades per l'empresa Trencadís. El Partit Popular de Ripollet va organitzar dimarts a la tarda una videoconferència amb el diputat popular de Ceuta, Javier Celaya, centrada en la situació d'aquesta comunitat autònoma i la crisi que l'afecta. A la trobada hi van assistir militants i simpatitzants del PP de Ripollet que van poder escoltar de primera mà el punt de vista del diputat. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 7 de la tarda al Teatre Auditori hi ha nits de música amb el centenari de Jerry Lewis, primera part. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'InfoRipollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Durant 25 anys, centenars de col·laboradors i entitats han aixecat la ràdio.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info, butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. L'Ajuntament de Ripollet ha organitzat el pròxim 17 d'octubre, de 2:15 a 10 a dues, al Centre Cultural, una jornada de treball i intercanvi per les entitats culturals de Ripollet i personal tècnic amb l'objectiu d'aprofundir en les principals dificultats i oportunitats relacionades en l'organització d'activitats culturals al carrer. La jornada neix a les inquietuds expressades per les entitats culturals al municipi en relació amb l'organització d'activitats a l'espai públic i la normativa aplicable i planteja alhora una mirada més àmplia sobre els reptes actuals de la gestió cultural i la relació entre les entitats i l'Ajuntament. Dimarts va tenir lloc la visita guiada a l'exposició L'herència latent de la fotògrafa i artista visual Sílvia Isaac, organitzada per l'entitat Traça. Els assistents van fer un recorregut pels retrats de les persones i espais relacionats amb la xacra de l'Amiant. Fins al 16 d'octubre es podrà visitar el Centre Cívic del Pont Vell aquesta exposició. A més, es faran un seguit de visites de grups de l'Espai La Gresca i d'escolars de Ripollet i Cerdanyola mediades per l'empresa Trencadís. El Partit Popular de Ripollet va organitzar dimarts a la tarda una videoconferència amb el diputat popular de Ceuta, Javier Celaya, centrada en la situació d'aquesta comunitat autònoma i la crisi que l'afecta. A la trobada hi van assistir militants i simpatitzants del PP de Ripollet, que van poder escoltar de primera mà el punt de vista del diputat. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 7 de la tarda al Teatre Auditori hi ha Nits de Música amb el centenari de Jerry Lewis, primera part. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'InfoRipollet.
1: Ripollet Ràdio.
4: Crónica de noticias con la música, donde recordamos noticias pasadas y las canciones que se publicaron en esos años. El primer y tercer lunes de cada mes desde las 22 horas hasta la medianoche, con José Luis Palma, además de Alicia y Alester. Recuerda, Crónica de noticias con la música, en el 91.3 de la FM y en www.ripollradio.cat.
5: Al Club del Country. Bring on the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
7: Tant si ets amic dels llibres, com si encara no has descobert que t'encanta llegir, els divendres de 7 a 8 del vespre és el teu moment. Posa't còmode, relaxa't i escolta Temps de Llibres. Un programa pensat per gaudir dels llibres i oblidar-te dels problemes.
8: Va, cago en la mare que et va matricular!
7: Temps de Llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre.
9: El año 1432, los turcos otomanos amenazaban la cristiandad. Para defenderla subió un caballero de la Orden del Dragón.
10: Que le digo que si quiere bolsa.
9: ¿Bolsa? ¿Qué es esa insolencia? La sangre de Atila corre por mis venas.
10: La sangre de Atila, dice. La cola que me está liando el amigo.
11: Vuelve Café con Sal, amigos, el primer y tercer jueves de cada mes de 21 a 22 horas en Ripollet Radio. La surdez, la irreverencia, el humor y yo qué sé ya.
12: Hola, soc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.
13: de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3
1: Ripollet Ràdio.
13: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3
1: Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.

0: Info Setmanal. Presenta Marc Batalla.
1: Bona tarda, benvinguts i benvingudes a l'Info Setmanal de Ripollet Ràdio. Són les 5 i 5 minuts. Info Setmanal que matem conjuntament amb Ripollet TV a YouTube i a l'Instagram Live d'Info Ripollet. Aquest és el programa número 715, és el 27è d'aquest any 2026 i el quart d'aquesta temporada. Avui és dia 8 d'octubre i és el Dia Internacional de la Dislèxia i també el Dia Internacional del Pop. Toni Miralles, bona tarda.
2: Bona tarda, Marc.
1: Fem aquest programa Jordi Puy al control de so, realització de vídeo i al streaming, a la redacció Toni Miralles i Judit Josa, i a la producció i presentació que els parla Mar Batalla. Fetes les presentacions, aquest és el sumari de l'info setmanal d'avui.
2: Començarem amb les fortes pluges d'aquests darrers dies i també com han afectat especialment a l'escola d'adults que ha hagut de tancar preventivament. També veurem l'inici de les obres de Cala Cristina, analitzarem els índexs de reciclatge segons l'AMB, les jornades europees de patrimoni, entre molts altres temes. També repassarem actes de la conferència, com la conferència del Partit Popular amb un diputat de Ceuta o la visita de Sor Lucía Caram. En esports abordarem també la presentació dels equips del Club Hockey Ripollet.
1: I en el bloc d'entrevistes parlarem de les jornades de patrimoni amb Roger Balló, regidor de patrimoni, i Elena Vilalta, cap de cultura i patrimoni. També ens visitarà el Centro Aragonès amb Marcos Gallán, José María Mur i Miguel Navarrete per parlar de les festes del Pilar. També parlarem de l'Eva, sobre el seu concert a Ripollet, i acabarem amb Ángel Molina i Javi Algueró, els components del nou grup Soniqué, que també ens mostraran una mica del seu art. Comencem. Estan escoltant l'info setmanal de Ripollet Ràdio en antena els dijous de 5 a 7 de la tarda. Com cada 7 dies, fem un flash de l'actualitat informativa, dels esports i de l'agenda dels pròxims dies. Comencem amb les fortes pluges que aquest cap de setmana han colpejat Ripollet i bona part de Catalunya, deixant registres històrics.
2: Doncs sí, en només 5 dies d'octubre, Ripollet ha enregistrat ja més de 200 litres per metre quadrat a les fortes pluges de dissabte i diumenge, cal sumar els nous episodis de dilluns i dimarts. Dilluns es van registrar també 52 litres i dimarts, tot i que amb molta menor intensitat, també va ploure, deixant destrosses a poblacions del litoral, com Castelldefels o Gavà. Però, sense dubte, les pluges més fortes van ser les de dissabte a la nit i diumenge de matinada, que van obligar a activar el risc extrem en molts punts. L'estació meteorològica automàtica de Casa Natura estima l'acumulació d'aigua de 168,8 litres per metre quadrat a Ripollet. El riu Ripoll va baixar molt ple, sent un dels punts crítics, sobretot a Montcada i Reixac, que es va convertir ja en inundació ja més avall, quan el riu Besòs doncs, va ser un dels grans protagonistes, multiplicant per 358 el seu cabal habitual i estan molt a punt de desbordar-se ja a Santa Coloma.
1: Ara parlem també d'uns altres desperfectes, perquè l'escola d'adults Jaume Tuset reprendrà les seves classes i tallers en breu després que les fortes pluges del cap de setmana impedissin que el dilluns es pogués obrir les portes.
2: Doncs des de dilluns l'Ajuntament i la direcció del centre han estat treballant en com reprendre l'activitat educativa i també de l'Associació Cultural Jaume Tuset el més aviat possible i de manera segura. La idea és que les classes de la tarda es facin temporalment a l'Institut Lluís Companys i les del matí en el moment de fer aquest informatiu encara no s'havien acabat d'assignar en quin nou espai seria, però la intenció és que el dilluns ja puguin reprendre's les classes. I és que les pluges torrencials del cap de setmana van causar filtracions a l'escola d'adults Jaume Tuset. Aquestes van provocar despreniments de guix del sostre a la segona planta, concretament al vestíbul i en dues aules principals. Amb les pluges van rebrotar groteres i també van afectar els banys i van traspassar també el pis de sota, el primer. Ara, fa un any, també es va intervenir en el terrat per reparar humitats detectades a sota. Els danys d'aquest cap de setmana se sumen als despreniments patits per les pluges, el 16 i 29 de setembre, que estaven en procés de reparació. A hores d'ara, més de la meitat de l'escola està afectada i està tancada la llum de la segona planta per precaució, perquè la instal·lació està encara mullada. Ara per ara, l'edifici no reuneix les condicions per tornar a curt termini, mentrestant els serveis tècnics continuen treballant en com reparar els danys de l'interior i fer també millores a la coberta de l'escola per evitar que hi hagi noves filtracions. Però bé, mentre es fan les obres, el que s'ha buscat també és un lloc alternatiu, com dèiem, a l'Institut Lluís Companys per les tardes, i doncs en res se sabrà també on podran anar aquests 800 alumnes que té i 200 persones l'associació cultural, moltíssima gent, doncs on recol·locar-los perquè puguin seguir el curs amb normalitat.
1: I si no comuniquem el següent informatiu, serà en breus a la xarxa social, segurament.
2: Molt rebé.
1: Parlem ara d'un projecte que per fi sembla que avança, perquè ja s'han iniciat les obres a Cala Cristina.
2: Així és, la segona quinzena de setembre van començar les obres de reforma de Cala Cristina, que és una casa que hi ha a la carretera de l'estació i que l'Ajuntament va adquirir l'any 2019. Més d'un segle després de la seva construcció, l'edifici iniciarà una nova etapa com a casal de barri de Pont Vell Tiana, combinant la preservació del patrimoni amb nous usos socials i comunitaris. A banda del seu futur casal de barri, també incorporarà un espai de museu, dedicat a la memòria de la casa, al territori del seu veïnat, destacant el paper de les dones en el passat local.
1: L'AMB ha publicat les dades de reciclatge de 2025 i Ripollet està a 3,5 punts de complir l'objectiu europeu de reciclatge.
2: Ripollet està en l'onzena posició dels municipis que més reciclen de l'àrea metropolitana, segons l'informe de l'AMB de generació, recollida i reciclatge de residus al territori metropolità l'any 2025. Amb un 51,5%, la localitat se situa a la franja mitjana dels que reciclen més, entre el 50 i el 55%, juntament amb Montgat, Pallejà i Sant Cugat. Dels 36 municipis de l'AMB, 28, no obstant, no han arribat al 55% fixat per la Unió Europea, entre ells Ripollet. L'any passat es van produir a l'àrea metropolitana un porrón de tones, doncs és que no sé dir-ho, un milió i mig de tones de residus, un 1,6% més que l'any 2024. Aquesta xifra equival a 422 quilos per habitant i es manté pràcticament igual respecte a l'any anterior.
1: I passem ara a parlar d'enclau política, perquè el Partit Popular va organitzar el dimarts a la tarda una videoconferència amb el diputat popular de Ceuta, Javier Zelaya.
2: La xerrada va està centrada en la situació d'aquesta comunitat autònoma i la crisi que l'afecta. A la trobada hi van assistir militants i simpatitzants del PP de Ripollet que van escoltar de primera mà el punt de vista del diputat. Zelaya va ser entrevistat pel regidor i portaveu del PP de Ripollet, Víctor Dieguez. Durant la conversa, el diputat va explicar alguns detalls sobre la situació de Ceuta, que ell havia viscut de primera mà, i també com veu de llunyana que això resolgui. I va criticar també el retard de l'actuació del govern central, a la seva opinió.
1: Ripollet celebra aquest cap de setmana les Jornades Europees de Patrimoni, amb activitats per recuperar i preservar la memòria col·lectiva.
2: Del 9 a l'11 d'octubre, el municipi se suma a les Jornades Europees de Patrimoni amb una programació centrada a la memòria oral, els renoms i els motius de les cases, el patrimoni local i activitats per tots els públics. La programació començarà divendres 9 d'octubre a les 18 hores al Teatre Auditori amb la presentació de l'audiovisual Aquells dies de festa, relats compartits de la nostra història. Es tracta del primer documental sorgit d'un projecte d'entrevistes en vídeo a persones grans de Ripollet impulsat amb l'objectiu de preservar la memòria oral del municipi i transmetre aquest patrimoni immaterial a les generacions futures. Dissabte 10 d'octubre, a partir de les 10, els carrers del nucli antic acolliran l'activitat participativa On posem la placa, una proposta que convida la ciutadania a redescobrir els renoms i motius tradicionals vinculats a les cases i famílies del Ripollet i que s'han d'anar descobrint pels carrers. El mateix dissabte, el CIP Molí d'en Rata celebrarà una jornada a portes obertes pel matí i per la tarda, i durant la qual es podrà visitar l'exposició temporal obert per vacances. A les 18 hores, el CIP acollirà també Jugar amb la història, el bosc de textures, una activitat per dibuixar a partir d'elements de la natura. Per participar-hi cal inscripció prèvia. La programació continuarà diumenge 11 d'octubre amb una nova oportunitat per descobrir un dels elements més emblemàtics del patrimoni local. D'11 a 2 es podrà pujar al campanar de l'església de Sant Esteve. Les reserves es podran fer a l'enllaç en el servei de cita prèvia de l'Ajuntament, citaprèvia.ripollet.cat, a partir de dilluns 5 d'octubre a les 9 del matí. El CIP Molí d'en Rata també tornarà a obrir les portes el diumenge diumenge pel matí amb accés a l'exposició també temporal obert per vacances que hem comentat abans.
1: Ripollet reunirà el sector cultural en una jornada de treball sobre la cultura al carrer.
2: L'Ajuntament de Ripollet ha organitzat el pròxim 17 d'octubre de 14:45 a 14:00 al Centre Cultural una jornada de treball d'intercanvi per entitats culturals de Ripollet i personal tècnic amb l'objectiu d'aprofundir en les principals dificultats i oportunitats relacionades amb l'organització d'activitats culturals al carrer. La jornada neix de les inquietuds expressades per les entitats culturals del municipi en relació amb l'organització d'activitats a l'espai públic i la normativa aplicable i planteja alhora una mirada més àmplia sobre els reptes actuals de la gestió cultural i la relació entre les entitats i l'Ajuntament. La trobada comptarà amb la participació d'entitats culturals, personal tècnic municipal i altres agents vinculats a la cultura del carrer i està plantejada com un espai de diàleg, intercanvi i treball compartit.
1: I continuem parlant de cultura perquè justament avui s'ha presentat que Ripollet acollirà la 10a edició del Festival Internacional de Dames Màgiques.
2: Ripollet acollirà del 13 al 15 de novembre el Festival Dama, que celebra 20 anys reivindicant el paper de les dones en el món de la màgia. El certamen, creat per la il·lusionista Teia Moner, l'any 2006 reunirà artistes de diversos països amb espectacles, trobades professionals i activitats familiars. La programació inclou una gala internacional al Teatre Auditori del Mercat Vell, una sessió golfa i una fira de màgia al Centre Cultural. També es lliurarà el Premi Dona Màgica d'Honor a Mai Closa. L'Ajuntament de Ripollet ha recuperat el festival amb la voluntat de consolidar-lo al municipi. Les entrades seran gratuïtes. Escoltem l'alcalde Luis Tirador i el regidor de Cultura Roger Balló i a Teia Moner, directora del certamen, en aquesta roda de premsa.
3: Al final és una bona proposta, una proposta també per posar en valor la feina de les dones en aquest sentit i sempre a la voluntat d'aquesta mirada feminista que tenim des de la ciutat sempre, doncs ho vam trobar molt, molt bé i per tant vam decidir, juntament amb l'Ajuntament de Cultura, de tirar endavant la proposta i si hi ha la intenció de que si es pot consolidar aquí a Ripollet, doncs seria la idea. Aquesta és la idea, sí.
4: I com sabeu, Ripollet doncs, és un municipi on la màgia ha estat i està molt present. Aquí va néixer el mag en Jaume Seriol Ricard, una figura que hem recuperat fa uns anys al CIP a l'exposició de la República i posteriorment de la mà de l'artista la Nora Encarola amb motiu de la Bienal Artística del Manifesta 15, que era doncs, la foto d'aquest mag en Jaume Seriol. També era conegut com Caballero Seriol.
5: Sempre aquest ha sigut... Sí, sí que hi ha hagut dones magues, clar que hi ha hagut, però totes ens ha passat el mateix. Hem sigut assistents del mag i sempre hem tingut aquesta funció, no? Doncs volem que hi hagi una professió sense sexisme, fomentar que les magues participin activament en festivals i esdeveniments, perquè encara creiem que hi ha poques magues que participin en festivals de màgia. Llavors, creiem que aquest festival pot ser un viver, d'alguna manera, perquè els programadors d'altres festivals de màgia puguin venir aquí i puguin conèixer de primera mà les magues que nosaltres presentem, perquè presentarem magues de tot el món. Llavors, també el quart compromís seria promoure una educació igualitària i desafiar els rols de gènere tradicionals. I amb això vull dir que hi ha un repte que per mi és el més important. Crear referents. Quan una nena veu una dona fent màgia a dalt d'un escenari, pot imaginar-se a ella mateixa fent-lo. I fer visibles les magues és obrir aquesta porta.
1: Doncs amb moltes ganes de que arribi aquest 13 de novembre per veure doncs, aquestes magues de tot el món aquí a Ripollet. I parlem ara també de més cultura, perquè el Centre Aragonès celebra el seu gran dia amb les festes del Pilar aquest dilluns.
2: Doncs sí, clouen així

0: La Rambla Sant Jordi i la Rambla Sant Esteve, en el tram comprès entre el carrer Pizarro i el carrer de la Mercè, recuperen l'horari d'hivern. Els caps de setmana romandran tallades al trànsit entre les 4 de la tarda de dissabte fins a les 10 del vespre de diumenge. Els dies festius estaran tallades de 10 a 10.
1: També parlem de la grip i de la Covid, perquè també, amb l'arribada del fred, ja arriben també les campanyes de vacunació pels col·lectius a risc.
0: Des del 5 d'octubre ja està activa la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19. La vacunació està especialment indicada per a les persones amb més risc de patir complicacions i per a aquelles que no poden transmetre aquests virus a persones vulnerables. Parlem especialment de persones que viuen en residències, majors de 80 anys, infants de 6 mesos a 5 anys, persones embarassades i personal sanitari. Vacunar-se ajuda a prevenir complicacions i a reduir la transmissió de virus respiratoris que augmenten la seva circulació durant la tardor i l'hivern.
1: Repassem ara alguns actes passats, ens remuntem a dimarts, perquè Sor Lucía Caram va inaugurar el trimestre de conferències de l'Aula d'Extensió Universitària.
0: I amb gran èxit, l'Aula d'Extensió Universitària de Ripollet va encetar aquest dimarts el 17è curs amb un acte al Teatre Auditori protagonitzat per Sor Lucía Caram. La monja benedictina va abordar qüestions com la situació internacional, especialment la guerra d'Ucraïna, país amb què ella està molt vinculat a nivell solidari, el voluntariat i l'activisme social. Caram va animar els assistents a despertar davant la realitat i a mantenir-se atents a l'actualitat política, social i cultural. També va reivindicar la formació i una actitud activa davant l'entorn. La intervenció, amb la seva eloqüència i tocs humors habituals, va connectar molt amb el públic.
1: I acabem amb el bloc informatiu per l'enjustament de les persones grans, perquè el grup de teatre del Casal d'Avis va celebrar el passat dissabte, abans de l'inici de l'alerta meteorològica, la 16a edició de Reviviendo la Copla.
0: Pels pèls, però van poder fer. Em van explicar a mi, diu, ni una bomba fa que nosaltres no actuem. Vull dir, va ser just acabar
1: i marxar cap a casa,
0: perquè va començar a ploure més. Doncs el grup de teatre El Casal d'Avis de Ripollet va celebrar dissabte al Teatre Auditori la 16a edició de Reviviendo la Copla, marcada enguany per alerta meteorològica que va obligar a escurçar el programa. Copla, boleros, pasodobles, flamenc i sevillanes van donar pas al sainet El Chico Enmascarado. No, El Chorizo Enmascarado, que va tancar la tarda amb rialles. L'espectacle va acabar puntualment i els assistents es van afanyar a tornar a casa davant les alertes meteorològiques que es van complir.
1: I ara passem als esports.
0: El club hoquei Ripollet va presentar divendres els 20 equips amb què s'enfronta en aquesta temporada 26-27 en una pista annexa del pavelló Joan Creus amb grades plenes de famílies. El club compta amb 18 equips en competició, uns 160 esportistes amb fitxa federada i prop de 300 socis. L'estructura es va des de l'escoleta i les categories d'iniciació fins a dos equips special i el primer equip que competeix a Primera Catalana. Després, en aquest informatiu, doncs hi passem ara al calendari esportiu dels equips municipals. En futbol, el Ripollet juga a casa a les 12 contra el Mollense de Ripollet. El Pajaril juga dissabte a 6:45 al camp del Can Trias. L'escola de futbol base Ripollet juga dissabte a 7:45 a la casa, a casa amb el Lliçà de Vall. El femení juga el diumenge a 3:45 de la tarda contra el Can Parellada. En futbol sala, el masculí juga dissabte a casa a 2:45, mentre que el femení juga també dissabte a 9:45 a la pista l'Urgell-Linyola. En bàsquet, a la Copa Catalunya Masculina juga diumenge a 6:45 de casa contra el Ciutat Vella. Pel que respecta a segona territorial femenina, juga dissabte a 8:15 a la pista del Sant Nicolau.
1: I acabem amb l'agenda.
0: Comencem per divendres amb la presentació de l'audiovisual Aquells dies de festa, relats compartits de la nostra història, a les 6 de la tarda al Teatre Auditori El Mercat Vell dins les Jornades Europees de Patrimoni. I a dissabte tenim també dins aquestes mateixes jornades l'activitat On posem la placa, a façana o carrer, a les 10, a partir de les 10 al centre de Ripollet, i també d'11 a 2 i de 5 a 8 hi ha jornada de portes obertes al CIP Molí d'en Rata. I acabem la programació i acaben la programació del dia de les jornades amb Juga amb la història al CIP Molí d'en Rata a les 6. Abans, però, a les 11 del matí hi ha el Club Young Adult de la Biblioteca, i també a les 11 hi ha el campionat de Guinyote al centre aragonès. diumenge.

0: dins les jornades de patrimoni hi ha la pujada al campanar i les portes obertes del Cimbolí d'en Rata. També tindrem jugateques ambientals al Parc dels Pinatons i Maria de Regordosa i al Masot, i a les 12 es farà l'entrega dels trofeus dels concursos al Centre Aragonès. Dilluns doncs, tenim la programació completa de les festes del Pilar, processó, missa i doncs, paral·lelament a les 12 al local hi ha l'activitat Res a celebrar, que és l'anti-Pilar o l'anti-hispanitat, amb un campionat de futbolí antifeminista i anticolonial acompanyat d'un vermut. I a la tarda doncs, torna el programa oficial, que seria les Jotes a les 6 de la tarda. Dimarts hi ha un taller de primers auxilis a les 5 al Centre Cultural i a 7:15 a la biblioteca Llegir Teatre. Dimecres a 6:15 hi ha Hora del Conte. I acabem ja avançant-nos a dijous vinent amb una nova campanya de donació de sang al Centre Cultural a les 5 de la tarda i Llegim Òpera, un nou club, a les 7 a la Biblioteca Municipal.
1: Doncs fins aquí el flash informatiu de la setmana. Moltes gràcies, Toni.
0: Gràcies a tu.
1: Nosaltres en breu tornem amb Roger Balló, regidor del Patrimoni, i Helena Vilalta, cap de Cultura i Patrimoni, per parlar justament de les jornades de patrimoni.
2: El 91.3, Info Setmanal.
3: A Ripollet Ràdio tenim un espai de poemes, música, cançons, reflexions i comèdia. Tot per emocionar-te, somriure i deixar-te portar per la màgia de les paraules i les melodies. El podreu escoltar els primers dimecres de mes a les 7 de la tarda. L'Eden amb Rosa Melània. Us espero amb la il·lusió de sempre.
4: ¿Os gustan los jueves? A mí mucho. Sí, es ese día que está en medio de la semana. Tres días por delante y tres días por detrás. Cuidado con esos pensamientos sinvergüenzas. También está en medio, como el del medio de los chichos.
5: Y el del medio de los chichos.
4: Todo esto lo digo porque el primer jueves de cada mes, el hombre lobo estará como si no hubiera un mañana con las personas que quieran escucharle en Ripollet Radio. Ah, muy bonitos los jueves, sí señor.
6: ¡Ay, qué bonito!

0: Soy el Hombre Lobo. Os espero el primer jueves de cada mes de 8 a 9 de la noche.
1: A Ripollet Ràdio els dimarts ens posem a primera fila per escoltar el setè art de Talia. Si vols estar al dia de les estrenes de cinema i teatre, aquest és el teu programa. No et perdis res del que es cou al món de les arts escèniques, perquè la Joana Rages s'ho sap tot. Novetats, crítiques, notícies i música. Molta música. El setè art de Talia, els dimarts de 7 a 9 del vespre. I que comenci l'espectacle.
2: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio.
3: Baba, vull ser artista!
2: Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
4: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
5: Clar que sí! Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera por un beso de ella aunque solo uno fuera.
6: El 91.3, Info Setmanal.
7: Cada setmana se celebren les Jornades Europees de Patrimoni amb un seguit d'activitats per recuperar i preservar la memòria col·lectiva i per parlar-ne ens acompanyen Roger Balló, regidor de Patrimoni, Cultura i Política Lingüística i Helena Vilalta, cap de Cultura i Patrimoni. Bona tarda.
8: Bona tarda.
9: Hola, bona tarda, Marc.
7: Abans d'entrar primer en matèria, tenim alguna afectació del patrimoni de Ripollet a causa de les fortes pluges que hem tingut?
8: Bueno, a part del Jaume Tosset, que hem tingut ara que estem buscant doncs, llocs per poder-los acollir, en principi, bueno, alguna gotera, alguna coseta,
9: gotera,
8: però...
9: Alguna placa, la biblioteca que va caure alguna placa del sostre, però vaja,
8: en
9: res.
8: En brigada ja ho van arreglar, bé, bueno.
9: De, per sort, hem escapat prou bé,
8: sí, sí. Sí, perquè si veus la biblioteca de Cerdanyola, dius, sí. Ostres.
7: Anem a parlar de les Jornades de Patrimoni. Enguany el lema de, és patrimoni en risc i ho divideix en tres premisses, reviure, resistir i reimaginar. Què vol dir aquest lema?
9: Bé, la veritat és que aquests lemes sempre que posen, venen marcats des de dalt i sempre ens fan pensar, no?, com ho podem lligar, però sí que és cert que aquesta vegada pensàvem que lligava bastant amb el que estem fent, no?, perquè estem revivint doncs, tota aquesta època passada amb les activitats que ara després us explicarem, no?, reimaginar, perquè en el fons quan estàs parlant del passat també t'imagines el futur, no?, i repensar és l'altre, Marc, ara ho estem dient de memòria.
7: Resistir,
9: doncs bueno. Sí, perquè sí, és important que hi ha determinades coses, no?, que han de els records han de resistir, sí, perquè a vegades
8: els hem de cuidar,
9: perquè si no és molt fàcil oblidar-se d'on venim.
7: Clar, però per reviure s'entén que s'ha d'estar primer mort, o sigui, d'una forma o altra s'està dient que el patrimoni no s'està perdent.
8: Bueno, és difícil, a veure, és el patrimoni, si no el cuides, és el que passa, és el que estem veient en tots els edificis, amb tot el que està passant. Si no els cuides, doncs, tenen afectacions, cada cop, doncs, si no se'ls hi fa, doncs, els manteniments adequats, o, si després parlem, doncs, del patrimoni oral, doncs, no, o tota la memòria que tenim del nostre poble, si no es va fent, doncs, incisos, es segueix treballant per a mantenir-la, doncs, el que passa és això, que es mor directament.
7: Helena, parlem primer del primer acte que tenim justament demà, perquè em sembla molt curiós, no? Parla de vivències de gent d'aquí de Ripollet expressades de forma oral, perquè realment el patrimoni no és només allò que podem veure i tocar, sinó que també hi ha patrimoni intangible, no? De fet, se li diu així, patrimoni intangible de l'humanitat, que moltes vegades passa desapercebut.
9: Correcte, i és una part fonamental. Hi ha molts tipus, no?, de patrimoni, el patrimoni immaterial, el patrimoni ambiental, no?, natural, el patrimoni arquitectònic, i aquest cop sí que parlem, no?, una mica amb tot aquest lema, doncs ens venia de gust parlar d'aquest patrimoni intangible, d'aquest patrimoni immaterial, que és la memòria oral i els records dels nostres avis, que sovint, no?, quan es fan aquest tipus d'entrevistes, veus que de vegades cadascú té el seu filtre, no?, dins d'aquests records, però sí que hi ha moltes coses que, tot i que cadascú les va viure a la seva manera, veus que hi ha moltes coses que coincideixen. Sovint després has d'acabar, no?, contrastant amb temes de documentació, no?, per això es fan recerca, però la memòria oral i el record d'aquesta gent, la seva vivència, és fonamental.
7: I això serà demà amb una visualització de documentals, no? Entenc que el Teatre Auditori.
8: Sí.
7: Parlem una mica ja de la programació del que tenim aquest cap de setmana, que per cert, no hi ha pluja.
8: No, el bo és això. Sí, perquè demà divendres, tot i que és el teatre, que fem aquesta, doncs, aquesta presentació d'audiovisual, que em sembla que és una horeta, més o menys estarem, una horeta i pico, em sembla que són 3/4 d'hora de documental. Dissabte ja tenim, que sí que és al carrer, l'activitat participativa doncs, per trobar els renoms i motius de Ripollet, que l'hem anomenat On posem la placa, que això tracta de tota una feina que vam fer, que s'ha anat fent doncs, per això, amb gent gran de la ciutat, doncs, tots els renoms, motius o malnoms, que també se'n diuen, doncs, per conservar-los, per situar-los a Ripollet. Farem una instal·lació de diverses, em sembla que són cinc, oi? A diferents carrers del casc antic de Ripollet, una instal·lació que estarà fixa doncs, uns 15 dies més o menys que hem dit que la tindrem i que doncs, servirà per això, per mostrar el treball que s'ha fet i també per les aportacions que puguin fer veïns i veïnes.
7: Helena, també el CIP juga un paper molt important. Tornem a tenir jornada de portes obertes, juga amb la història. Mm-hmm. Què ens espera en el CIP?
9: Bé, aquí hi ha les activitats més quotidianes, que són les portes obertes que tenim habitualment, i el Juga amb la Història, que ja és un programa permanent del CIP, no? Però el que fem és una miqueta doncs, mantenir aquesta programació més estable perquè sumi dins de tota la programació i després d'aquestes dues activitats que comentava el Roger i la pujada al campanar, que són com les tres activitats que se surten de lo quotidià i que són les que realment doncs, aquestes jornades volem fer-li més incís, no? I especialment destacar, perquè en el fons des del CIP és on promovem i gestionem tot allò que té a veure amb el patrimoni que està més enllà del propi museu, no? I aquestes tres activitats doncs, són una miqueta les protagonistes, no? d'aquestes jornades.
7: Per la jornada de demà entenc que també s'havia de demanar una entrada anticipada, era?
8: Bueno, al centre
9: sí,
8: cultural.
9: Sí, o sigui, hi ha invitacions, sí que hem fet una reserva d'invitacions per les persones que vam entrevistar, no? I els seus familiars, ja que estan reservat, i després la resta, que han quedat disponibles, doncs encara en queden algunes, estan a la recepció del centre cultural, perquè de manera gratuïta, qui vulgui assistir-hi, doncs les pugui recollir. Hi ha 22 persones que es van entrevistar. En el vídeo no surten les 22, perquè algunes parlaven de temes que no tenien tanta relació amb aquest primer capítol, no? Que és el de més la part festiva, i hi ha un parell de persones doncs, que ni ells ni els seus familiars podran assistir, doncs, perquè estaven de casament, vull dir, i de festes, de celebracions privades, però la resta sí que vindran ells o els familiars, perquè malauradament doncs algunes de les persones que vam enregistrar ja no hi són entre nosaltres i llavors doncs, bueno, vindran els seus familiars, o sigui que penso que serà un acte bastant emotiu.
7: Sí, perquè, o sigui, que, sense entrar en spoilers, què ens mostren aquestes vivències de les persones?
9: La veritat és que a nivell d'enregistrament, que aquestes entrevistes les vam començar a fer fa un parell d'anys, tenim més de 20, quasi gairebé 25 hores de gravació. Clar, evidentment això són moltíssimes hores i per fer un producte que després es pugui visionar has de fer petites píndoles, no? Per això comencem amb aquesta, que és la de les festes, no? Comencem una mica per la part alegre, tot i que després podrem fer-ne més endavant d'altres temes, com pugui ser la Guerra Civil o la vida del camp, etc. I una mica la idea doncs, és, a través d'aquests testimonis i també acompanyat d'algunes imatges que tenim de l'època, doncs, que puguem entendre com era la vida i com era doncs, aquesta vida festiva en el poble de Ripollet.
8: Ahir ho vam visualitzar i és emotiu.
9: Sí,
8: és molt maco, és molt...
9: La prèvia molt creiem que agradarà.
7: I això és un treball que entenc que s'allargarà durant els anys. Cada any rere any aniran apareixent noves veus que augmentaran tot aquest arxiu i aquest patrimoni d'aquí de Ripollet de testimonis.
9: Exacte. Sí. De fet, vam començar amb un objectiu molt clar, que era que, bueno, una mica el que parlàvem abans, no, d'aquest patrimoni que mort o no mort, malauradament les persones doncs, acabem morint i teníem una sèrie de gent que rondaven els 90 anys i que ens amoïnava perquè dèiem, ja fem tard. De fet, ja hem fet tard, no?, amb algunes de les persones que també tenien moltes coses a explicar i que hem pogut anar enregistrant, però sí que vam dir, bueno, anem a fer-ho d'una manera com endreçada i que quedi, no? I llavors vam començar, doncs, amb aquestes persones que sabíem que tenien el cap clar, perquè això també és molt important, no? Amb l'edat has de tenir, que tinguin els records clars, que et puguin explicar la informació d'una manera endreçada, i vam fer una primera selecció. Ara tenim altra gent que ja vas detectar, no? Que dius, ostres, aquesta persona en aquell moment no el vam enregistrar, però no només aquesta gent gran, que era la més urgent per un tema d'edat, sinó que també hi ha altres temes que volem parlar i que hi ha testimonis que potser són gent que ara tenen 70 anys i que també va viure, per posar-te un exemple, a l'època de la transició, i que també són molt interessants també per explicar una altra mirada i una altra època de la història local.
7: Només es tindran sempre testimonis de gent gran, o també, per exemple, s'incorporaran gent més jove per veure també com podia ser la infància en les èpoques?
9: Bueno, és una miqueta això, no? La idea és, vam començar per aquesta gent gran i ara seguirem amb alguns testimonis, sobretot és per un tema de que el tiempo apremia, no? Però sí que volem després anar a generacions més joves. Bueno, clar, a poc a poc anirem
8: de la
9: fent, perquè
8: edat, de la,
9: sí, nosaltres
8: joves,
9: encara. Però sí, la idea seria poder anar recuperant de diferents èpoques o de moments, no?, històrics de Ripollet, com et deia, no? El tema de la transició, pensem que també és com un moment molt important, no?, de com es va viure el canvi de la dictadura en els ajuntaments democràtics, i hi ha tot un grup de gent que segurament tenen moltes coses a explicar, associacions de veïns o gent que estaven associades, i també algun, per això et deia abans, només surten de les 22 entrevistes, només en surten 18 en aquest vídeo, perquè alguns dels altres testimonis era gent jove, que potser els vam agafar perquè havien acompanyat el pare o algun parent, i vam aprofitar i també els vam enregistrar, no?, però guardem aquest material per propers audiovisuals.
7: Hi haurà alguna forma en futur de veure tota aquesta hemeroteca?
9: Sí, de fet, la nostra idea és, hem de parlar amb vosaltres, perquè pensem que ha d'estar penjat això a través del canal de YouTube, que ho tinguem vinculat a la web de Patrimoni i a la web municipal, i que la gent, doncs, hi pugui accedir i veure. El demà fem la presentació oficial, però evidentment és un material que ha de quedar pel poble. Clar.
7: Necessitarem molts ISUs i una bona connexió wifi per pujar-ho tot, eh?
9: Sí, tant.
7: Tornant ja, passem una altra vegada el dissabte. L'activitat aquesta, com és la placa, també necessita inscripció prèvia. Exactament quin serà el funcionament?
8: No, serà una instal·lació que estarà fixa al carrer, que la gent la podrà consultar, i també es podrà participar-hi a través d'unes bústies que hi posarem, per si, mira, jo conec aquest malnom que no està posat aquí, doncs jo crec que això hi ve d'això, doncs també estarà allà posat.
9: Sí, aquestes instal·lacions també són com el resultat d'un procés que ja portem de fa temps. Primer es va fer una recerca documental. Hi ha el Manel Mogas, no?, que és un historiador local, que als anys 80 va fer una feina magnífica de recuperació de la història local, i entre altres coses va recollir tots els motius que hi havia en aquell moment a Ripollet. Després vam complementar aquesta informació amb un treball que vam fer també a l'Alice Saló i el Josep Martínez de la revista de Ripollet, també fa molts anys, amb les dues cares de la façana, i llavors hem fet tota una feina de recerca a nivell documental, i després, no, com deia el Roger abans, vam contrastar-la, vam complementar-la i vam ampliar-la amb gent de Ripollet, que vam convidar a participar, doncs, el 2024, vam fer diverses sessions participatives, i ara creiem que tenim el màxim d'informació que hem sigut capaços de recollir. El que necessitem ara és que la gent ens ajudi a complementar-la i també testejar. Les instal·lacions aquestes també són per testejar si a la gent li agradaria que a les cases de Ripollet o als carrers de Ripollet hi constin els motius. Perquè també parlant, no, lligant-ho amb el que dèiem abans del patrimoni immaterial, això no deixa d'explicar la vida quotidiana, no, del Ripollet d'abans. Per això també és amb la intenció de que aquestes instal·lacions, doncs, puguin també despertar aquesta inquietud en els veïns de si els hi vindria de gust que poséssim aquestes plaques o aquestes senyalèctiques.
8: Perquè no oblidem que són malnoms alguns. Hi ha alguns que potser no els hi fa tanta gràcia, potser que se'ls hi recordi que eren de cal
9: tal, però sí, alguns sí, són de... Alguns alguns són graciosos, alguns sí, són divertits, alguns eren per tret físic, altres eren per caràcter, altres per ofici.
8: O sigui, hi ha una miqueta de tot.
7: Els propis veïns que poden formar part del patrimoni, també.
9: Exacte, sí, sí, sí. En el fons, les persones, no?, som el patrimoni del, del poble, també.
8: Sí, sí, sí.
7: Exacte. I ja, bueno, anem acabant. Parlem de la pujada del campanar, també. Aquestes sí que funcionen amb cita prèvia, tinc entès. No sí, sé sí, si sí, ja les tenim plenes. Sí. Si està...
9: Gairebé. Ens falta alguna, hi ha alguna franja lliure a última hora del dematí. Les primeres franges ja estan plenes, però encara, almenys fa una estoneta que ho hem mirat, encara quedava, encara quedava alguna plaça.
7: Sempre triomfa aquesta activitat,
8: sí,
7: eh?
8: Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
7: Perfecte, doncs ja anem acabant. Simplement un missatge, no, doncs, perquè la gent s'apropi demà tant al Teatre Auditori com aquest cap de setmana, surti i gaudeixi de les jornades.
8: Encara que sigui pont, que sempre ens passa per aquestes dates, que és un cap de setmana llarg i a vegades doncs, costa que la gent s'apropi, jo crec que són activitats doncs, que ens tocaran molt la fibra, que són del nostre poble, que són coses que no es fan cada dia, són coses molt especials i que crec que estan destinades doncs, a la gent del poble perquè és històries de la gent del poble.
7: Perfecte, Helena, algú a afegir o...?
9: No, ja, senzillament això que diu el Roger, no penso que són activitats que ens fan singulars, no? Tu abans em preguntaves per les activitats del Molí d'en Rata, com el Juga amb la Història, que sí que el fem només a Ripollet, però són tallers relacionats amb la història i el patrimoni en general, però aquestes activitats, aquestes tres, són com molt nostres, no? Són molt de Ripollet, i penso que això doncs, les posa més en valor perquè la gent s'acosti i coneguin una miqueta més el lloc on estem.
7: Perfecte, doncs moltes gràcies Roger Balló, regidor de Patrimoni, Cultura i Política Lingüística, i Helena Vilalta, cap de Cultura i Patrimoni. Moltes gràcies.
8: Moltes gràcies. Gràcies.
7: I nosaltres tornem ara en breus amb el Centro Aragonès, justament per parlar de les festes del Pilar.
6: El 91.3 Info Setmanal.
10: Arreu, el 91.3! Arreu, que si sona, que no sona! Montserrat, que no sona!
11: A veure, què no sona, papa?
10: Los terneros aquells que canten, que toquen música, que se... Sí, que parlen, que són tres!
11: Però què dius, terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet!
10: Això, però a quina hora és, a quina hora és?
11: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
12: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
13: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
14: No te quedes atrás
13: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
14: En Top Música Nueva.
13: Todos los lunes a las 9 de la noche, aquí en Ripollet Radio.
15: Serendipia, el enigma ancestral, donde la magia y la historia se dan la mano. Desde leyendas encantadas hasta sortilegios antiguos, investigamos secretos, conexiones místicas, antiguos enigmas y civilizaciones perdidas. Únete a nuestro fascinante viaje hacia lo desconocido, el primer y tercer miércoles de mes en Ripollet Radio a las 8 de la noche.
16: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada a la nostra pàgina.
17: You got me on Facebook.
16: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats de l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
18: Crónica de noticias con la música, donde recordamos noticias pasadas y las canciones que se publicaron en esos años. El primer y tercer lunes de cada mes desde las 22 horas hasta la medianoche, con José Luis Palma, además de Alicia y Alester. Recuerda, Crónica de noticias con la música en el 91.3 de la FM y en www.ripollradio.cat.
19: Al Club del Country. Bring home the teardrops. Programa que ha fet història.
20: office and I'm already out of my mind.
19: Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
12: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
6: El 91.3, Info Setmanal.
7: Arriba el 12 d'octubre, el dia de la Hispanitat, i també el dia del Pilar, la festa grossa dels aragonesos i les aragoneses. Com no podia ser d'una altra manera, el Centre Aragonès de Ripollet organitza un any més un programa carregat d'activitats durant tot el dilluns, i però també amb activitats durant tot aquest cap de setmana. Per parlar-ne ens acompanya Marcos Gallán a la línia telefònica, president del Centre Aragonès, José María Mur, membre fundador, i Miguel Navarrete, soci d'honor. Benvinguts.
21: Bona tarda, bien hallado.
22: Hola, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Miguel. Primero todo, antes de entrar un poco en materia, habéis tenido algunos actos de este pasado fin de semana que se han tenido que suspender por las lluvias. ¿Se van a reprogramar? ¿Cómo ha ido?
21: Se van a reprogramar. Nosotros empezamos ya el día 19, que el día 19 y el día 12 son los más puntos más fuertes del Pilar, porque es cuando se hace el pregón. A partir de ahí ya empiezan las actividades y luego, bueno, pues lo gordo es la fiesta del Pilar. Pero durante los demás días, pues hemos estado haciendo también actividades.
7: Ahí quería ir, ¿cómo han ido estas tres semanas ya que lleváis de previa?
21: Muy bien, muy liados, pero bueno, toda la programación ha sido saliendo bien, ha habido mucha asistencia de gente y el problema vino el fin de semana que cayó tanta agua que tuvimos que suspender los actos. Pero bueno, los hemos ido reprogramando y al final se van a llevar a cabo todos ellos.
7: Aparte del lunes, ¿qué nos espera este fin de semana, Marcos?
22: Bueno, este fin de semana empezamos el sábado por la mañana con el campeonato de Guiñote, que es el juego típico de cartas en Aragón. Y por la tarde el campeonato de dardos a las 6 de la tarde. Todo esto en nuestra sede social. Y el domingo... Perdón.
7: Sí, sigue.
22: Y el domingo por la mañana haremos desayuno de chocolate y la entrega de premios de todos los concursos y campeonatos que se han realizado durante estos días. Daremos los trofeos.
7: ¿Nunca os falta la gastronomía, a vosotros?
22: No, nunca, no. A ver, no puede faltar eso delante de una mesa. Bueno, delante de una mesa es cuando mejor se hacen las cosas. Comiendo y bebiendo sale todo redondo.
7: Y con todo esto llegamos ya al lunes, un lunes cargado, que empezáis con el tradicional chupinazo, atraca de honor. ¿Qué nos espera el lunes?
22: Sí, el lunes es la fiesta grande, el Día del Pilar. Y bueno, no podía ser de otra manera. Empezamos, como tú dices, con el chupinazo y la atraca de honor. Seguidamente a la procesión a las 11 de la mañana, con que nos acompañará el grupo Compañía Artística Oscar. E iremos con la Virgen por la calle de Ripollet hasta la iglesia parroquial de Santo Esteban. Ahí será la ofrenda de flores a la Virgen, que este año lo adelantamos un poco. Será a las 12 menos cuarto la ofrenda y a las 12 la solemne misa aragonesa. Que también será, bueno, como siempre, cantada por el grupo Compañía Artística Oscar. Y este año sí que yo aconsejo a todo el mundo que pueda venir a la iglesia que no se lo pierda, porque viene el mejor cantador de Jotas de Aragón, Roberto Ciria. Nos va a deleitar con su cante y va a ser una misa emocionante.
7: Y que luego también lo tendremos, ¿no?, en el Festival de Jotas.
22: Luego también está en el Festival de Jotas, sí, por la tarde, a las 6 de la tarde. Y luego ya después de la misa hacemos una pequeña vino de honor en el Centro Aragonés. Luego ya todo el mundo que está apuntado a la comida nos vamos a comer y por la tarde la apoteosis ya con el gran Festival de Jotas con la Compañía Artística Oja y Roberto Ciria.
7: Miguel, tú eres socio de honor del Centro Aragonés, sí. Conoces a un montón de entidades, por lo que tengo entendido.
23: Sí, llevo trabajando en el Centro Cultural. Sí, 32 años, bueno, 31 y pico desde que se abrió.
7: ¿Qué tiene esta gente del Centro Aragonés que los hace distintos con el resto de entidades?
23: Pues mira, tienen tienen la simpatía, son simpáticos y después tienen el talante así como de pueblo. Talante de pueblo para para la relación entre ayuntamiento y entidades.
7: Pues una cosa importante de las fiestas del Pilar, y esto también hablo de Aragón en general, las fiestas del Pilar también en Aragón, casi el 90% de los actos son gratuitos y abiertos a todo el mundo. O sea, que no es una fiesta de... que sí, es la fiesta de los aragoneses y las aragonesas, pero es una fiesta también para todo el mundo de España y todo el mundo internacional que quiera venir y disfrutar.
21: Exacto, sí. Exacto. Yo a mí me gustaría decir un inciso este año, porque este año hacemos 30 años de la fundación del Centro Aragonés. Es muy importante. 30 años es una fecha para...
23: 30 años que lo llevo aguantando.
21: Para remarcar. Cultural, ¿eh? Y nos ha aguantado muy bien. ¿Eh? El premio de honor que se le ha concedido a la Junta del Centro Aragonés es muy merecido.
23: Gracias.
7: Marcos, ¿qué nos espera en estos 30 años? Bueno, esta celebración de los 30 años.
22: Bueno, la celebración la realizaremos, bueno, llevamos ya durante todo este año haciendo actividades relacionadas con los 30 años, pero el 28 y 29 de noviembre es cuando será el plato fuerte de la celebración de los 30 años. Os voy a adelantar ya lo que vamos a hacer, ya tenemos el programa cerrado. El día 28 vendrá la charanga, el cachondeo, vienen de un pueblecito de Aragón. Es una charanga típica de Aragón, ya lo veréis, lleva una marcha y un cachondeo, como bien dice la... ¿Cómo se llama la charanga? La charanga el cachondeo. Mm. Y por la tarde tendremos un concierto de una orquesta, de la Orquesta Marisel. Y harán un pequeño concierto y luego ya pues será de música de baile y bueno, para que la gente se lo pase bien. Haremos una comida también de hermandad ese día y el día 29 haremos la recepción de honor con el vino de honor, pues para autoridades, simpatizantes de todo el mundo. Y el 28-29 es cuando celebraremos los 30 años de la celebración de la
21: fundación del centro.
22: De la fundación del Centro Aragonés.
7: Pues mi más sincera enhorabuena a todos los que formáis.
21: Sí, recordar que la gente que viene, la charanga y la orquesta que actuará, se hará todo en el patio del Centro Cultural. Y en caso de que hubiera algún problema de lluvia, algo lo haríamos en el colegio de aquí de San Clave, que es lo que normalmente se hace. En principio esperemos que haya buen tiempo.
23: ¿Qué día era?
21: El día 28 y el día 29 de noviembre.
23: De noviembre, hombre, el día de mi cumpleaños.
7: Qué mejor manera.
21: Mira, pues lo celebraremos también.
23: Y las elecciones.
7: También es verdad.
23: También, en general.
21: Bueno, pero nosotros celebramos el aniversario.
23: Sí.
7: Exacto.
22: Nosotros
21: ya
22: tenemos antes la fecha.
21: Política aparte.
23: Sí.
7: Volviendo al tema de las fiestas del Pilar, en Aragón se celebran más de medio millar de actividades, tanto culturales, lúdicas. Este 12 de octubre, que no me sale el mes, es uno de los días más importantes, con la Virgen, sí, la ofrenda floral. Es una fiesta que al menos una vez en la vida hay que vivirla en Zaragoza.
21: Sí, eso es verdad, es verdad. Y además son 7 días. Las fiestas del Pilar en Zaragoza son 7 días. Por eso nosotros hacemos 3 fines de semana y el Día del Pilar, pero que son 7 días.
23: Perdona, José María, pero empiezan un mes antes, ¿no?
21: Sí,
23: empiezan a hacer actos un mes antes, nosotros, ¿no? Lo que es en Zaragoza, ¿no?
21: Igual nosotros aquí, hemos empezado menos, el 19 ¿no? de septiembre.
7: Sí, un mes.
21: Pero claro, el plato fuerte es el Día del Pilar, que es cuando se hace la ofrenda y todo esto.
22: Sí, y como decía Tori, hay que vivir un día, el Día del Pilar, alguna vez en Zaragoza. Pero vivir el Día del Pilar fuera de Aragón es muy emocionante también, ¿eh? Sí. Pero muy emocionante. Tú, bueno, no sé si tú, Tony, te invito, si tienes la oportunidad de venir a ver la misa aragonesa, ven. Pues pronto. Ya, aunque digo, al que no sea creyente, que no... Yo he visto gente venir aquí a Ripollet, a la iglesia de Ripollet, y salir llorando de la emoción. Por eso yo invito a todo el mundo que venga, que sí, en Aragón y en Zaragoza es muy bonito vivir el Día del Pilar. Pero aquí en Ripollet te aseguro que la emoción y, bueno, el ambiente que hay es especial.
7: Justamente por ahí quería ir ahora. Claro, al final estáis fuera de Aragón, sois un centro que defiende la cultura de Aragón. ¿Cuál es la acogida que sentís aquí en Cataluña de todos los festejos, de todo lo que organizáis?
22: Mira, nosotros, aparte de la parte institucional, con tanto ayuntamiento, Generalitat, Gobierno de Aragón, no tenemos ningún problema con ninguno. nos ayudan todos muchísimo, y nosotros aquí la acogida que tenemos es muy positiva. Yo llevo 17 años de presidente, no he tenido ninguna pelea con ningún ayuntamiento, con ningún clase de la Generalitat, con nadie de que ha venido a nuestras actividades. Bueno, la prueba es que la gente que viene, por ejemplo, a la misa, al teatro, si tuviésemos o alguien tuviese problema con nosotros, no vendría. Y mejor imagen que esa creo que no ninguna.
7: La misa, por cierto, es el lunes. ¿A qué hora era exactamente?
22: A las 12 del mediodía.
7: Y antes teníamos la procesión.
22: Antes, a las 11 la procesión y 12 menos cuarto la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar.
7: Vale, perfecto. Hablando también del festival de jotas del que tenemos por la tarde, háblanos un poco para que la gente entienda, ¿no? ¿Qué es lo que nos espera a las 6 de la tarde, si no me equivoco?
22: Pues mira, para empezar, Compañía Artística Oja, yo me atrevería a decir que actualmente es el mejor grupo de jotas en Aragón. Vienen todos de unas escuelas, porque ya no son de escuela de jotas, ya muchos tienen la carrera de danza, bueno, y es un espectáculo para verlo. Y ya el remate es el cantante que nos viene, que es Roberto Ciria. Tú vas a Aragón, preguntas por un cantador de jota y cualquiera ahí en Aragón te dirá Roberto Ciria. Hay dos grandes cantantes en Aragón, Roberto Ciria y Nacho del Río, que son ahora mismo los dos puntales que hay que en Aragón. Cualquier espectáculo de jota cuenta con ellos dos para cuando van a actuar en el Teatro Real. Cuando hay que ir a algún sitio de representación de Aragón, van ellos dos. Y este año vamos a tener a Roberto Ciria aquí en Ripollet. Yo de verdad que aconsejo a todo el mundo que pueda que venga al teatro, porque van a salir encantados. Tú buscas el Enciclopedia de Aragonesa y pone que Roberto Ciria es el mejor cantante de jota del siglo XXI. O sea que con eso creo que es suficiente.
7: El Centro Aragonés de Ripollet tiene mucha relevancia, tanto institucional como cultural, en lo que es en el propio gobierno de Aragón, porque para el pregón también trajisteis una persona bastante relevante, traéis a Roberto Ciria. El festival, ahora no me sale el nombre, lo que habéis organizado los dos últimos años.
22: Las Tunas.
7: Sí. Las Tunas. El año pasado también trajisteis, creo que a un alcalde al pregón.
22: Sí. Alcalde de Leganés, a Roberto, a Miguel Ángel de Cuenco, sí.
7: Tenéis mucha relevancia en las administraciones de Aragón. Se os da bastante protagonismo en ese sentido.
22: No es que tengamos más que nadie nosotros. Simplemente cuando vamos a los sitios, somos nosotros. No engañamos a la gente. Yo tengo un centro y vienen 500 personas. No. Yo si voy y te digo, en mi centro somos 80 socios. Es que somos 80 socios.
7: Vale,
22: entonces la gente lo ve, las autoridades lo ven, y dicen, bueno, pues esta gente es que va de cara. Y yo te digo, no hemos tenido ningún problema con ningún ayuntamiento. Y como tú dices, nos tienen muy bien visto tanto ayuntamiento y Generalitat, y por supuesto el gobierno de Aragón.
7: Vale, pues quiero ir acabando ya, porque tampoco tenemos mucho tiempo, pero Miguel, quiero que, a ver si me puedes animar a la gente, ¿no? Tú como persona, que al final tú eres un socio de honor, una persona que fuiste al centro, y pues al final te quedaste por el ambiente, por todo lo que has vivido con ellos.
23: Bueno, yo lo que he vivido con ellos ha sido la relación de estos 30 años a nivel de trabajador municipal que soy. Entonces, yo considero una entidad fabulosa, y yo siempre le he agradecido el trato que han tenido también de ellos hacia mí.
7: Pues por eso
23: yo soy nacido en Andalucía, al lado de Úbeda. Me vine aquí con 7 años y bueno, soy andaluz, pero bueno, me gusta también la cultura aragonesa. Pues
7: por eso mismo, ¿qué mensaje le mandarías a alguien de aquí, de Ripollet, que realmente tampoco, que no tiene, que ha nacido aquí, que no es de, pero que bueno, ¿por qué le animarías a asistir este fin de semana y el lunes a los actos del Centro Aragonés?
23: Bueno, los animaría por lo que es los artistas que vienen, los grupos que vienen, y después el tema de lo que ellos a nivel de entidad organizan, tanto almuerzos, comidas y todo, que lo organizan muy bien.
0: Y que no es fácil.
23: Y que no es fácil, la verdad. No
21: es, luego hay una cuestión...
23: No es fácil bregar con la gente, los socios y todo.
21: Y luego hay una cuestión
23: que... Porque lo veo yo también...
21: hay una cuestión que aparte... Años. Yo soy socio fundador. Yo estoy prácticamente desde que el Centro Aragonés una vez está más implicado, otras veces menos. Y aparte de que las relaciones son buenas con todas las administraciones...
23: Sí, hay una cuestión... también lo quería... Perdona, José María. También lo quería recalcar a nivel municipal, a nivel de entidad, que tiene muy buena relación a nivel político con todas las entidades políticas de aquí del pueblo, claro. Sea del partido que sea.
21: Hemos conocido ya tres, cuatro alcaldes y no ha habido ningún problema. Sí. Y luego sí, una cosa que a mí siempre me ha gustado resaltar es que aparte de todo eso, el centro Aragón, Ripollet es muy conocido en muchos sitios del mundo, porque en casi todos los países que hay centros aragoneses se conoce Ripollet por el Centro Aragonés de Ripollet, que eso también tiene su valor. Vale.
7: Es sacrificado organizar todo, gestionar todo esto, pero a la vez es congratulante.
21: Claro, el esfuerzo te cuesta, y luego, pero cuando ya acaban las fiestas, que ves el resultado, dices, ostras, qué bien lo hemos hecho, porque se trata de eso. Porque además, si no tuviéramos el presidente que tenemos y la secretaria, que es la Irene, que son los que están moviendo más, pues no, el centro no funcionaría. O sea que desde aquí yo le doy gracias a Marcos y a Irene.
22: Y una persona que ayuda mucho, está cuando lo necesita, está ahí al lado. Y no, entre los tres somos los que nos peleamos para hacer todas las gestiones, bueno, más Irene, que es la que lleva todo lo que son papeleos y luego yo lo que quiero decir es una cosa.
7: Sí.
22: A Miguel lo hemos nombrado socio de honor, primero porque se lo merece. Luego, gracias. Porque es una persona que se desvive por ayudarte. Vas, le pides cualquier cosa y le falta tiempo para hacerlo. Luego, el carácter que tiene, que es amable, que no te pone ninguna mala cara, que cualquier cosa que le digas le está bien. Y por eso se lo merece. Además, porque, con perdón, pues es un tío cojonudo.
23: Gracias, Marco. Bueno, en eso estamos como trabajador municipal, tanto con vosotros como todas las entidades, procuramos ayudar en todo lo que nos sea posible y que nos dejen, porque hay puntos que a veces queremos ayudar, pero por el tema leyes y no se puede. Pero bueno, en eso estamos, para ayudar a todos.
21: En ese sentido,
23: sí,
21: se desvive por cualquier problemita que pueda haber, si él lo puede solucionar, ahí está Miguel. Sí. Gracias, Miguel.
23: De nada.
7: Pues a mí solo me queda ya felicitaros por estos 30 años, por otros 30 años más y otros 90, todos los que sean necesarios por aquí para adelante. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Marcos Gallán, a través del teléfono.
22: Vale. A vosotros siempre. Muchas gracias.
7: José María Mur y también Miguel Navarrete. Muchas gracias a todos.
21: Muchas gracias.
7: I nosaltres ara us deixem amb dues entrevistes enregistrades pel meu company Toni Miralles, en primer lloc amb la EBE, que ja té el seu perfil d'Instagram, la compra d'entrades pel proper 24 d'octubre en concert. I seguidament també parlarem amb el grup Soniquer. Fins ara.
0: Avui tenim a l'estudi de Ripollet Ràdio una artista, una cantant, DJ, coneguda ja des de fa temps a Ripollet per col·laborar a moltes de les activitats culturals, però avui ve a parlar d'ella i d'aquest concert que tindrà lloc el dia 24 d'octubre i que es titula La Eve Canta. La Eve és Evelyn Sepúlveda. Què tal? Bona tarda, benvinguda.
1: Bona tarda.
0: De Evelyn, tascat a Neve.
1: A
0: val?
1: Neve, sí.
0: 43 anys, vius a Ripollet, d'origen xilè, val? Però pel que veig ens explicaràs, doncs, molt implicada a nivell social, cultural i tal. La gent potser et recordi de quan tenies una cocteleria fa ja com 15 anys, no?
1: Clar, la meva filla té 13... Sí, fa 13 anys, la cocteleria Leimis.
0: I on estava?
1: Estava ja al carrer Palau Ausit, al costat quasi del Sirocco, que és una altra cocteleria també, que vam obrir quasi a la vegada.
0: I què passava? Perquè allà no es limitava només a fer còctels, no? També tenies molta activitat, no?
1: Sí, a mi el tema de l'hostaleria sempre m'ha interessat perquè he treballat molt d'això, però a més, clar, com soc cantant, i bueno, no sé, suposo que m'agradava anar a llocs que oferirien a lo millor una altra proposta, o no sé... Tenia una altra activitat a fer a Ripollet sense anar molt, molt lluny, llavors fèiem concerts, presentar... Bueno, el que ens demanessin, el que nosaltres ens venien amb propostes i moltes vegades pues, accedíem a aquestes propostes si eren, si ens quadraven, no? Ja el Benja Villegas, de fet, va presentar el seu llibre, van fer alguna obra de teatre, concerts per suposat, i no sé, el que sorgessi.
0: Molt bé. I després tens una altra professió que no té res a veure, perquè ets profe d'autoescola.
1: Sí. Però això també de vocació, o sigui, m'agrada molt ensenyar, i això és el que em dona com la, com l'estabilitat econòmica, que és veritat que la part més artística pues, no és tan estable, i a més m'agrada tenir aquesta manera de guanyar-me la vida que és més estable per dedicar-la l'altra part de la meva vida amb la creació, que no tingui aquesta pressió de sempre com obtenir com beneficis i no sé, que em relaxi en aquest sentit, no?
0: I tu ets ja de vocació cantant?
1: Sí. Bueno, sempre he cantat. Sí.
0: Des de quan?
1: Des de molt petita. O sigui, no sabia que cantava, però no sabia que cantava bé, cantava la meva àvia, això sí que ho recordo, però no tenia aquesta concepció fins que a l'escola em va dir una profe que m'havia sentit i que cantava molt bé. Llavors, a partir d'ahí, sempre cantava, però sempre... Jo, en principi, sóc molt reservada. Llavors, em costa cantar així com... No sé, no sóc la típica persona que es posa a cantar, no? Però... amb aquesta reserva durant molts anys. Llavors va arribar un moment que sí que dic, bueno, és que potser li he de dedicar més temps, li he de dedicar de manera com més professional a aquest àmbit de la meva vida.
0: Tu vas venir de Xile quan eres adolescent, directament sí. A Ripollet?
1: Sí, vam estar una temporada, però dos mesos a Barcelona amb la meva àvia, que ens va rebre, però després vam venir a Ripollet, directament, sí, o sigui, de tota la vida.
0: I després d'ahir, tota la teva vida aquí.
1: Sí, sí.
0: I què veus d'aquelles arrels també que et venen de família a nivell doncs, de cultura i de música?
1: Doncs també no m'havia adonat. Jo sento que durant molt de temps havia, ara ja no, però havia com d'alguna manera com rebutjat allò que em recordava a la part meva, suposo que també perquè em dolia una mica recordar-ho i no sé, com que no estava molt alineada, però després em vaig reconciliar amb aquesta part meva i tot el que faig relatiu a la música és molt de Latinoamèrica, o sigui, quan pinxo molt estil latinoamericans i ara a l'hora de produir, de composar, de compondre cançons, també he detectat que hi ha aquestes arrels d'allà, que tens són uns sons que sí que et recorden a Xile especialment, però a altres països també de Llatinoamèrica.
0: En quin moment vas deixar de guardar-t'ho a dins si ja vas voler compartir-ho?
1: Doncs coincideix en el moment que vaig decidir dedicar-me més a la música. Vaig abraçar, també perquè amb orgull vaig viure l'època de Xile, de la revolta social que va haver a finals del 2019, i bueno, jo ja havia prendre la decisió de dedicar-me a la música, però va coincidir amb això i vaig adonar-me que sí que hi havia coses, o no sé, no adonar-me, però sí que vaig sentir molt orgull en aquella època del que estava passant allà, i a nivell cultural també ens van moure moltes coses. Aprofitant aquesta etapa i dic, la música, o sigui, en aquest, almenys a Xile sento que hi ha molt de social a la música i m'identificava bastant amb això. I dic, bueno, és que jo sóc d'allà, o sigui, no sé per què en algun moment vaig rebutjar-lo, suposo que per mimetitzar-me amb la gent d'acà, no lo sé. Però...
0: I en aquests 7 anys últims, des de que et vas ja doncs, sortir de l'armari, per dir-ho així, a nivell musical, què has fet? Després parlarem de la part de DJ, Parlem sí. De la part primer de cantant.
1: Doncs el primer que vaig començar formant-me, perquè jo mai havia après clars de cant, o sigui, jo cantava perquè se'n donava bé, era com un do, no? Però no havia après mai classes de cant, vaig començar a aprendre també a tocar la guitarra, perquè volia ser autònoma en aquest sentit, i clar... Estava fent classes de cant, classes de guitarra, provant coses, però em faltava això de... Se me'n quedava una mica curt i llavors vaig començar a pensar en tema d'aprendre a produir perquè sabia que la gent ho feia, ho podia fer a casa. Però el tema de la producció era més complicat, o a mi se'm complicava molt perquè digitalment no sóc com super allí bona, I per això vaig a començar el de DJ. Uh-huh. O sigui, va relacionat. El que passa és que al final el tema de DJ va funcionar molt bé.
0: Com a cantant, ets vocalista o també cantes amb altres formacions?
1: No, ara mateix no. Jo, per això era el tema de com ser autosuficient. Uh-huh. Perquè sí que he cantat en alguna vegada amb algun grup. Uh-huh. De fet, a Ripollet fa molts anys també teníem una banda de blues que es deia Me and the Blue Band. I érem nois d'aquí de Ripollet, però clar, era difícil per mi... Bueno, és difícil coordinar un grup, o sigui, s'han de donar moltes...
0: I més en plan amateur, està clar.
1: Sí, llavors ho vam deixar, però sí.
0: I et vas apuntar a fer un curs de DJ, en plan, no sé, m'apunto a fer un curs
1: de DJ. Clar, perquè pensava, si he de començar la part digital, que no se'm dona bé, dic, a lo millor la part de DJ, que també tenia curiositat, perquè és com una altra faceta més divertida, com més relaxada. Uh-huh. Quan cantes és com una cosa molt íntima, o jo ho sento així. Quan, o sempre que he cantat i els temes que escolleixo, sento que són com molt, molt de... No sé, que m'exposo molt. Uh-huh. Però encara la part de DJ ho veia més lúdica, més divertida, i vaig pensar que d'aquesta manera podria aprendre millor. I vaig trobar una escola molt bona de dones a Barcelona, que era com m'oferien un ambient... molt segur, perquè clar, jo anava molt, molt, molt d'amateur. Uh-huh. I ho vaig fer allà, sí.
0: I què vas aprendre?
1: Doncs t'ensenyen diferents tècniques, perquè al final de punxar pots punxar amb vinilo, amb les màquines CDJs, uh-huh, o també podries sense res amb un programa, uh-huh, que tu pots descarregar. Uh-huh. Llavors em van ensenyar aquestes tècniques, però sobretot em van ensenyar a tirar per l'ant, o sigui, a estar segura encara que no tinguis aquesta experiència, i m'han donat molt de confiança per començar a fer-ho. Llavors, després de fer el curs, ja vaig començar a punxar perquè em van donar algunes oportunitats i ja no vaig parar. O sigui, uh-huh, que sobretot em van donar molta confiança. Sí, sí.
0: En aquest temps tu també has tingut temps a produir-te temes propis.
1: Sí.
0: Alguns d'aquests es podran veure en el concert.
1: Correcte.
0: Altres també que has treballat expressament també per aquesta actuació, no?
1: Sí.
0: Algun nou també?
1: Sí, sí, correcte. Uh-huh. Tenia alguns temes, o sigui, jo durant... Fa 2 anys que vaig treure 3 temes, uh-huh, per provar-me també com funcionava el tema de treure cançons per la meva compte. Uh-huh. Però mentrestant anava produint algunes altres cançons, però no sabia si volia treure-les de la mateixa manera, perquè al final era com, bueno, no estic fent molta cosa amb això, uh-huh, dic, les guardo. Uh-huh. I tenia molts temes... Per al concert he fet un filtre, perquè no tots em servien per la història que volia narrar, i he utilitzat els temes que ja tenia, gràcies, dels que ja tenia he filtrat alguns, i he pensat que havia de produir uns altres específics per alguns moments del concert.
0: Uh-huh. I arriba el gran dia, el dia 24, val? La Eve canta. Explica'm el que m'has dit abans, perquè es diu així el concert.
1: Bueno, perquè és com una broma. Al final la Eve com que fa moltes coses, no? Perquè tinc com moltes, no?, aristes, no? Uh-huh. O treballo d'una cosa que no té res a veure al tema que parlàvem de profe. També soc DJ. Moltes vegades quan diuen la Eve en un, no sé, en un anunci, què farà la Eve, no? Pot fer de DJ, però també canta. Llavors, en aquest cas, era com... Vale, no, aquí és tot el canto, no faré res de DJ. I era com una manera de dir, bueno, la Eve fa coses, però en aquest cas la Eve canta.
0: Però se't coneixia sobretot per DJ, no?
1: Sí.
0: Per tot el que has fet a Ripollet darrerament,
1: sí.
0: Sempre has fet de DJ, no?
1: Aquí a Ripollet, sí. En aquests darrers anys, sí. Però sí que la gent que em coneix de molts anys, de fet... Jo a l'institut, que anava al Lluís Companys, havia cantat al teatre. Uh-huh. Amb l'institut, o sigui, amb el Jordi ho conec de molt petita. Uh-huh. O sigui, sempre he cantat, però crec que faltava aquesta part més de professionalitzar-lo una mica, uh-huh, pot ser. I en aquest cas, doncs ja, al tot.
0: I en aquest concert no vas tu sola, vas molt ben acompanyada. Amb qui més t'ajudarà?
1: Bueno, clar, és que tot és com... Des del principi la història comença perquè jo faig el concert gràcies a que Tras em dona la possibilitat. Uh-huh. Em dona, o sigui, jo tenia aquesta curiositat de, no, sento que puc fer ara un concert, tinc com una idea que puc desenvolupar per fer. Llavors, les primeres són elles, que m'ajuden en temes logístics, temes d'organització, de promoció, que tampoc ho tinc, jo clar, no tinc molta experiència. Després, a l'hora del concert, vindrà a acompanyar-me en alguns temes, a l'Aleix Monzó, a la guitarra, i falta veure si a lo millor algun menys, però bueno, de moment ell sí que està confirmat. La Coral del Vallès, que també hi havia uns temes que dic, tot això molt orgànic, no ha sigut, o sigui, vull que, sigui, que surti la... No, era com, mira, aquest tema vull fer, però és que justament li queda superbé una
0: cor, coral.
1: Sí, una coral. I a nivell musical, en principi, jo estaré quasi tot el temps sola, excepte aquestes col·laboracions, però després hi ha una col·laboració de dansa també. També una cosa molt orgànica, vaig parlar amb el Juan López d'Epidèmic i dic, mira, tinc això, són els temes. No sé si en algun... No sé... Et surt de fer alguna cosa, perquè tampoc volia que fes, que fes una, que sigués una cosa com ahí ficada com a força, no? Llavors sí que també hi ha alguna col·laboració de dansa, però darrere de persones que no es ve, que no es veuen directament, el vestuari m'ho fa la Ritchi, que és dissenyadora aquí de Ripollet, la escenografia col·laborarem amb la Raquel de Flors Moncada, també es gravarà i es farà com un documental del concert amb l'Alba Vázquez, que també és d'aquí de Ripollet, i al final era com, bueno, s'està donant tot perquè sigui una cosa com molt de, òbviament no de tot, però de Ripollet, perquè al final jo sí que m'ha donat amb el temps que tinc aquesta connexió amb Ripollet, o sigui, jo soc de Ripollet i no em moure de Ripollet. Jo acabo d'arribar ara de Xile, de passar dos mesos, en un tema de... No sé si vull tornar a Xile, tal, estic com una cosa de dubte, i no, jo sé, o sigui, m'ha donat en aquest viatge que no. O sigui, era superespecial fer-ho amb gent de Ripollet, perquè a més hi ha molta gent que fa coses superben fetes aquí a Ripo. I era com, bueno, mira tot el que tenim aquí també.
0: Com podem anar a veure't? S'haurà de donar una entrada? Com es poden aconseguir les entrades? Aquesta entrevista l'estem enregistrant amb cert temps, vull dir que sé que algunes coses encara no estan fetes, però diguem, quan ja ens acostem més a les dates, quin serà el funcionament que muntareu?
1: Segurament per la data que surti l'entrevista ja tindrem activada la venda online, però de totes maneres, si mentrestant, bueno, si no, si, com no hi haurà, ara mateix no tenim com l'enllaç, al meu Instagram de la EBE, ho aniré posant perquè ara queda, bueno...
0: Quin és?
1: La EBE, és que...
0: Arroba la EBE.
1: És arroba, però la guió baix EBE.
0: Molt bé, ja la m'apunto, molt bé.
1: I estarà pues, activat, perquè a més ja ara
0: últim,
1: clar, ara que he tornat i he passat uns mesos, també eren uns mesos d'estiu, ara que torno, ara aquest últim mes, o sigui, ara anirem com cada dia, o sigui, sempre haurà informació per recordar com fer la compra d'entrades.
0: No vull que deixis de parlar d'aquest punt xilè que tindrà aquest concert també, la Violeta Parra.
1: Sí.
0: Qui era? Qui és?
1: Violeta Parra, qui era, sí, era una cantautora, bueno, era una artista multidisciplinar, de fet va ser la primera artista latinoamericana en expondre al Louvre, perquè ella feia arpilleres, a més de cantar, era cantautora i era també, com es diu? Ella recopilava la música folclòrica del camp, la que no estava registrada, va fer un treball d'investigació i va registrar molta de la música que no estava gravada. I és una cantautora folclòrica, que les seves composicions són folclòriques, són del camp de Xile. I és molt recorreguda, o sigui, de fet, en Xile, sempre que pregunten quina és l'artista més reconeguda o la que pensen que és la que més representa, és la Violeta Parra. De fet, va ser mi inspiració, que potser sí que us sona més, no ho sé, perquè clar, jo penso que poden sonar, va ser...

0: Soy el Hombre Lobo. Os espero el primer jueves de cada mes de 8 a 9 de la noche.
1: El año 1432. Los turcos otomanos amenazaban la cristiandad. Para defenderla subió un caballero de la Orden del Dragón.
2: Que le digo que si quiere bolsa.
1: ¿Bolsa? ¿Qué es esa insolencia? La sangre de Atila corre por mis venas.
2: La sangre de Atila, dice. La cola que me está liando el amigo.
3: Vuelve Café con Sal, amigos. El primer y tercer jueves de cada mes de 21 a 22 horas en Ripollet Radio. La surdez, la irreverencia, el humor y yo qué sé ya.
4: Crónica de noticias con la música, donde recordamos noticias pasadas y las canciones que se publicaron en esos años. El primer y tercer lunes de cada mes desde las 22 horas hasta la medianoche, con Jesús Luis Palma, además de Alicia y Alester. Recuerda, Crónica de noticias con la música, en el 91.3 de la FM y en www.ripolletradio.cat.
5: A Ripollet Ràdio tenim un espai de poemes, música, cançons, reflexions i comèdia. Tot per emocionar-te, somriure i deixar-te portar per la màgia de les paraules i les melodies. El podreu escoltar els primers dimecres de mes a les 7 de la tarda. L'Eden amb Rosa Melània. Us espero amb la il·lusió de sempre.
6: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
7: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
8: El 91.3, Info Setmanal.
9: I ara obrim, com cada setmana, la nostra taula de premsa amb Marc Mata, periodista del Tot Ripollet al Dia. Bon dia, Marc.
10: Bona tarda, Marc.
9: El Tot ja va sortir la setmana passada, però bueno, l'actualitat segueix actualitzant-se dia a dia a la vostra web municipal. Avui obriu justament amb la Carme Colomina, que va fer ahir una xerrada organitzada per Traça.
11: Sí, una xerrada molt interessant, on va parlar d'Europa, concretament de la Unió Europea, i va fer una anàlisi sobre el llibre que ella ha escrit sota el títol Europa és un estat d'ànim, on va avaluar com estava, no?, ara mateix la situació dins de la Unió Europea. Va parlar de temes com l'extrema dreta, va explicar, i és un titular que nosaltres destaquem molt, que la Unió Europea està buscant aliats en un món que està canviant, no?, o que ha canviat. I parla doncs sobre els grans reptes, les contradiccions, les transformacions que afronta Europa i en concret la Unió Europea doncs en aquest món on estem veient que l'extrema dreta està agafant poder tant al nostre continent com en altres continents.
9: Ens ve un novembre molt carregat. Justament obriu aquí amb dos temes que van relacionats. Per un costat tenim la vaga de l'11 de novembre i també la convocatòria d'eleccions generals.
11: Sí, dilluns, dia de pluja, vam saber que Pedro Sánchez convocava eleccions generals el 29 de novembre. Per tant, això que ha fet doncs ha trastocat molts actes aquí a Ripollet. En concret,
9: s'ha cancel·lat
11: l'acte d'Esquerra del dia 24, on Esquerra anava a presentar oficialment, ja ho va fer, com comentàvem la setmana passada, ja ho va fer a les seves xarxes socials i als mitjans de comunicació ens vam fer ressò, però ho anava a fer en un acte obert a la ciutadania. I parlant amb Esquerra ens explicaven doncs que degut a les eleccions doncs tot el que són actes polítics s'han d'ajornar perquè així ho marca la...
9: La llei la electoral llei. És una cosa que molta gent no coneix, però que tots al final estem subjectes a la llei electoral i hi ha un principi de neutralitat que al final no es compleixen tots, tant ajuntaments com partits polítics.
11: Efectivament. I era un acte on anava a venir Oriol Junqueras i Anna Balcells, em sembla que, si no recordo malament el nom, i és un acte que hauran de posposar doncs, pel desembre o més endavant, un cop hagin passat les eleccions generals. I, per altra banda, la vaga general per l'habitatge, que ja reclamava el sindicat de llogateres per la crisi de l'habitatge, a més, ahir ja es va començar a saber al migdia perquè Comissions Obreres ho va deixar caure, tot i que s'havia d'esperar a la tarda per saber-ho al 100%, tot i que a mi hi havia fonts que m'ho deixaven clar que era, seria el dia 11, i just en el moment que el sindicat de llogateres va anunciar que sí, que finalment la vaga general serà l'11 de novembre, vam conèixer la mort de la Mari Carmen, aquesta dona que va fer que tot vingués, no? Passés tot el que estem vivint aquí a l'Estat. I, per tant, doncs això, tenim eleccions el 29 de novembre, abans, perquè el 12 comença la campanya electoral, hi haurà aquesta vaga general.
9: Deixant la política de costat, bueno, hem tingut un cap de setmana bastant crític en l'àmbit meteorològic. Com ha anat la cobertura?
11: Doncs, efectivament, ha estat un cap de setmana crític. Jo crec que, comparat amb altres municipis, com per exemple Cerdanyola, no ens hem emportat, jo diria, la pitjor part. Com dic jo, ja ens la vam emportar fa un any. Però sí que és veritat que després ens hem anat assabentant, no?, que hi ha hagut alguns desperfectes, i especialment l'escola d'adults, que està tancada, que estan mirant com reubicar els seus alumnes. Suposo que vosaltres ja ho heu dit. S'està mirant de reubicar els alumnes dels cursos de les tardes a l'Institut Lluís Companys. Veurem què és el que passa amb els dels cursos del matí, però filtracions d'aigua, no tenien electricitat. Per tant, molt pendents del que ha passat a l'escola d'adults especialment. Tot i que em diuen que també alguna situació de goteres estan patint en alguns centres educatius, però això és informació que m'arriba però que no tenim encara que sigui cert.
9: Perfecte, i si vols anem acabant també parlant de dues coses culturals. Per un costat tenim el patrimoni i també la cultura al carrer.
11: Sí, la cultura al carrer, que és una jornada de treball que hi haurà el dissabte 17 d'octubre, no?, que reunirà entitats personal tècnic per compartir doncs, aquests reptes i detectar doncs, oportunitats i definir prioritats de treball, no?, que tant reclamen, jo crec, les entitats culturals. I per una altra banda, com deies, les jornades europees de patrimoni que comencen demà i que venen carregades de moltes activitats, especialment doncs, demà que hi haurà també, no?, la projecció d'un documental.
9: Que l'Helena, per cert, no sé si quan s'has escoltat, però l'Helena ja ha dit que serà motiu i que serà una bona experiència i que segur que ens emportarem bones sensacions.
11: No us he pogut escoltar, però sí que sé, perquè m'ha arribat, que té relació amb la gent gran sí. I que no vull desvetllar molt, però em sembla que alguna entrevista o alguna cosa similar hi haurà, es podrà veure.
9: Sí, doncs com sempre, Marc, moltíssimes gràcies per portar-nos tota l'actualitat del tot.
11: Gràcies a tu.
9: Al flash informatiu hem parlat de les fortes pluges d'aquests darrers dies i també com han afectat a l'escola d'adults, que ha tingut que tancar preventivament. També hem vist l'inici de les obres de Cala Cristina, hem analitzat els índexs de reciclatge segons l'AMB, les jornades europees de patrimoni, entre molts altres temes. També hem repassat els actes com la conferència del Partit Popular amb un diputat de Ceuta o la visita de Sor Lucía Caram, entre altres temes. En esports hem abordat la presentació dels equips del Club Hoquei Ripollet. I en el bloc d'entrevistes hem parlat amb les jornades de patrimoni amb Roger Balló, el regidor de Cultura i Patrimoni, i Elena Vilalta, cap de Cultura i Patrimoni. També hem abordat amb el Centro Aragonès les festes del Pilar amb Marcos Gallán, José María Mur i Miguel Navarrete. També hem parlat amb la EBE sobre el seu concert a Ripollet i hem acabat amb Àngel Molina i Javi Alguero sobre els nous components del grup Sonique, que també ens han mostrat una mica del seu art. Amb això acabem. Hem fet el programa Jordi Puy, el control de so, realització de vídeo i streaming, a la redacció Toni Miralles i Judit Josa, i a la producció i presentació qui els parla, Mar Batalla. Moltes gràcies per la seva atenció i fins la setmana vinent. Adeu-siau.

0: Soy el Hombre Lobo. Os espero el primer jueves de cada mes de 8 a 9 de la noche.
1: A Ripollet Ràdio els dimarts ens posem a primera fila per escoltar el setè art de Thalia. Si vols estar al dia de les estrenes de cinema i teatre, aquest és el teu programa. No et perdis res del que es cou al món de les arts escèniques, perquè la Joana Rages s'ho sap tot. Novetats, crítiques, notícies i música. Molta música. El setè art de Thalia, els dimarts de 7 a 9 del vespre. I que comenci l'espectacle.
2: Arreu, 91.3. Arreu, és que gaire si sona. Que no sona, Montserrat, que no sona.
3: A veure, què no sona, papa?
2: Los terneros, aquells que canten, que toquen música, que se... Sí, que parlen, que són tres.
3: Però què dius, terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
2: Això. Però a quina hora és?
3: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
4: El año 1432, los turcos otomanos amenazaban la cristiandad. Para defenderla subió un caballero de la Orden del Dragón.
5: Que le digo que si quiere bolsa.
4: ¿Bolsa? ¿Qué es esa insolencia? La sangre de Atila corre por mis venas.
5: La sangre de Atila, dice. La cola que me está liando el amigo.
6: Vuelve Café con Sal, amigos, el primer y tercer jueves de cada mes de 21 a 22 horas en Ripollet Radio. La surdez, la irreverencia, el humor y yo qué sé ya.
7: Els dijous al vespre a Ripollet Radio és moment per les sèries de televisió i els videojocs. L'actualitat televisiva ens arriba de la mà de O Televisión Podcast, una tertúlia informal i informativa on quatre amics parlen dels seus darrers visionats. I els videojocs arriben de la mà de Gamers Ocupados, un podcast de videojocs fet per gent que no disposa de tant de temps com voldria per poder jugar. Recorda, dijous a les 10 de la nit, les sèries de televisió i els videojocs són els protagonistes a Ripollet Ràdio.
8: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
7: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
9: Serendipia, el enigma ancestral, donde la magia y la historia se dan la mano. Desde leyendas encantadas hasta sortilegios antiguos, investigamos secretos, conexiones místicas, antiguos enigmas y civilizaciones perdidas. Únete a nuestro fascinante viaje hacia lo desconocido, el primer y tercer miércoles de mes en Ripollet Radio a las 8 de la noche.
10: Ripollet Radio.
11: Butlletí informatiu.
12: Us parla Mar Batalla Poveda. L'Ajuntament de Ripollet ha organitzat el pròxim 17 d'octubre, de 2:15 a 10 a dues, al Centre Cultural, una jornada de treball i intercanvi per les entitats culturals de Ripollet i personal tècnic amb l'objectiu d'aprofundir en les principals dificultats i oportunitats relacionades en l'organització d'activitats culturals al carrer. La jornada neix de les inquietuds expressades per les entitats culturals del municipi en relació amb l'organització d'activitats a l'espai públic i la normativa aplicable i planteja alhora una mirada més àmplia sobre els reptes actuals de la gestió cultural i la relació entre les entitats i l'Ajuntament. Dimarts va tenir lloc la visita guiada a l'exposició L'herència latent de la fotògrafa i artista visual Sílvia Isaac, organitzada per l'entitat Traça. Els assistents van fer un recorregut pels retrats de les persones i espais relacionats amb la xacra de l'Amiant. Fins al 16 d'octubre es podrà visitar el Centre Cívic del Pont Vell aquesta exposició. A més, es faran un seguit de visites de grups a l'Espai La Gresca i d'escolars de Ripollet i Cerdanyola mediades per l'empresa Trencadís. El Partit Popular de Ripollet va organitzar dimarts a la tarda una videoconferència amb el diputat popular de Ceuta, Javier Celaya, centrada en la situació d'aquesta comunitat autònoma i la crisi que l'afecta. A la trobada hi van assistir militants i simpatitzants del PP de Ripollet que van poder escoltar de primera mà el punt de vista del diputat. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 7 de la tarda al Teatre Auditori hi ha Nits de Música amb el centenari de Jerry Lewis, primera part. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'InfoRipollet.

0: Ripollet Ràdio.
1: Bona nit. Som a Ripollet Ràdio, emetent el 91.3 de l'FM, un nou programa musical que ens transportarà a aquell passat en què les músiques preferides formaven part de les nostres vides.

Escoltarem durant aproximadament 60 minuts aquells èxits dels 40 fins als 90 que ens feien cantar i ballar com si fos un tornar a reviure la joventut. Seran programes dedicats en cada sessió al swing, les balades, el soul, el blues, el rock and roll i també el funky, el pop i rimes de tot el món amb un únic objectiu: passar-ho bé. Em dic Jordi Gonzalvo i sóc un boig per la música com molts de vosaltres. Comencem.

Al segle XX, allà pels anys 30, la música que triomfava era el swing, que es vestia de moda gràcies a les grans orquestres formades principalment per instruments de vent. Els saxos, trompetes, trombons, clarinets i flautes dibuixaven les melodies, mentre el clàssic trio instrumental de jazz, el piano, contrabaix i bateria, marcaven el ritme. El foxtrot, el swing, el charleston o el boogie-boogie, entre altres, eren els gèneres que més destacaven i es ballaven. Un magnífic exemple que escoltarem d'aquella primera època, concretament del 1935, és a l'orquestra de Benny Goodman amb el seu virtuós clarinet en el famós 5-5-5.

Benny Goodman va enregistrar més de 300 àlbums i va ser reconegut com l'indiscutible rei del swing. Però també entre els anys 30 i 40 van sorgir altres grans orquestres com la de Count Basie. Aquest pianista i figura clau del swing donava protagonisme als seus músics perquè composessin i arrangessin molts dels èxits del moment. Un d'aquests temes és Lovely of Pearland, cançó de bressol dels ocells, peça emblemàtica de George Shearing, interpretada el 1935 pel cant mestre, Count Basie.

A moltes gravacions de Count Basie, el seu piano obria el tema, i tot seguit esclatava la força dels instruments de vent i metall de la seva gran orquestra. Aquelles big bands van marcar una època amb figures com un tal Alton Glenn Miller, nascut a Iowa el 1904 i desaparegut durant la Segona Guerra Mundial. A més de gran trombonista, compositor i director, Glenn Miller va ser considerat el millor director de les orquestres del moment. Avui li rendim un gran homenatge recordant el seu In the Mood, enregistrat el 1940 i encara més popularitzat el 1954 en la pel·lícula Música i Llàgrimes.

Que gran Glenn Miller, amb milers de temes enregistrats, va marcar un estil inconfusible i propi, donant als saxos el protagonisme melòdic, però sempre acompanyats per la força coral dels metalls. Allà pel 1943, un altre gran trombonista i director com Tommy Dorsey va signar altres grans èxits a les principals sales de ball del món, i també de Barcelona, en espais tan de moda com l'Empòrium, el Rigat, la Sala Bikini, la Paloma, l'Imperator o el Saló Amaia. Us deixem que balleu amb un dels temes més coneguts de Tommy Dorsey, el seu Opus One.

Amb el pas dels anys, les grans orquestres es van especialitzar més en altres gèneres del jazz i acompanyaments als cantants. Però no per això van ser menys importants i famoses les de Ray Anthony, Duke Ellington i Quincy Jones, entre altres, que també tindran el seu espai en aquest programa. Estàs escoltant... En aquell impàs musical dels anys 40 van aparèixer els grups vocals que van continuar difonent el swing i, sobretot, el boogie-boogie. Les harmonies de 4 o 5 veus, sovint de germanes o germans, donaven un paper estel·lar a la interpretació de cançons que triomfaven a les ràdios, convertint-se en números uns de les llistes d'èxits com Billboard o Cashbox. Un dels grups més populars van ser les Andrew Sisters, tres germanes de Minnesota amb unes veus perfectament compenetrades que escoltarem en el Boogie Boogie Bugle Boy de 1941, una de les peces més ballades de l'època.

cançons de ritme caribeny com Rum and Coca-Cola també es van fer famoses als anys 40 i 50 en les versions de trios i quartets de dones com les Maguire Sisters o les Fontaine Sisters, o tan escoltades com les Cordettes, que van posar de màxima actualitat aquell Lollipop que ara posem en el nostre tocadiscos de la nostàlgia.

Ja som als anys 50, on els moderns tocadiscos van entrar a les llars i van anar substituint els antics gramòfons. Els discos de vinil començaven a marcar una nova època. Els singles amb una cançó per cara, els EPs amb dues i els LPs a 33 revolucions que encara avui perduren. Eren aquells anys en què també triomfaven els grups vocals masculins de 3, 4 o 5 components que feien ballar amb les seves veus el millor swing. Un dels primers EPs que es trobaven a les noves tendes de música era el del quartet nord-americà Els Quatre Oasis i el seu conegut Mr. Sandman de 1954.

Per aquella època van continuar apareixent grans grups vocals, tant masculins com femenins, com The Ames Brothers, The Coasters o The Mills Brothers, potser no tan coneguts, però que mantenien viu l'esperit del swing i del jazz més fidel. I és que les seves cançons es convertien en grans èxits, com aquest Ruby Baby del quartet The Drifters l'any 1956.

Per concloure aquest apartat dedicat als grups vocals de swing, val la pena destacar un quartet mixt format per dues dones i dos homes que representa la culminació d'aquest estil fins ja als nostres dies. Parlem de Manhattan Transfer, apareguts als anys 70, que van deixar una empremta de perfecció vocalista única en el món del jazz. I aquí va el nostre homenatge als magnífics Hauser, Siegel, Paul i Van Tyne, en una actuació en directe al programa d'Àngel Casas a TV3, interpretant el gran èxit de Glenn Miller, Tuxedo Junction.

Thank you, com deien els Manhattan Transfer, o simplement el nostre entranyable gràcies a tu per estar amb nosaltres en aquesta hora dedicada a la bona música. Estàs escoltant Prento en Swing, el 91.3 de Ripollet Ràdio. Prento en Swing. A finals dels anys 40 va començar l'època daurada del jazz, protagonitzada per grans solistes que amb les seves veus van convertir el jazz, el blues i el rhythm and blues en autèntics himnes. Moltes de les grans veus, femenines en aquest cas, provenien del gospel i de la música negra del moment, aportant una nova sensació en el món del swing. Per ordre cronològic, comencem amb una de les figures més cèlebres, Billie Holiday, nascuda a Nova York el 1915, coneguda com Lady Day. Va immortalitzar l'any 1934 cançons tan meravelloses i recordades com aquesta, Blue Moon.

La següent gran veu del jazz és, ni més ni menys, que Ella Fitzgerald, nascuda a Virgínia el 1917 i considerada la reina del jazz per la seva inconfusible veu i el seu extraordinari sentit del ritme. Durant més de 60 anys va deixar empremta de la seva qualitat en nombroses gravacions, com aquell clàssic Night and Day de Cole Porter.

Per completar el mític triangle de grans veus femenines del jazz i el swing, no podem oblidar Sarah Vaughan, nascuda el 1924 a Nova Jersey i coneguda com la Divina, des de ben jove ja cantava a l'església, destacant també com a gran pianista. La seva qualitat interpretativa la va portar a rebre nominacions als Premis Grammy amb versions tan memorables com aquell Cheek to Cheek de Irving Berlin.

I per acomiadar-nos de les grans veus femenines que van donar aquest esplendor al jazz, recordem a Alma Cogan, cantant nord-americana que l'any 1954 va triomfar amb un dels temes del compositor Bart Hower amb més versions de tots els temps, aquell romàntic viatge Fly Me to the Moon, o si vols, Porta'm a la Lluna.

Al mateix temps que triomfaven les grans veus femenines, van emergir amb força nombrosos solistes masculins. Amb estils suaus, melòdics i seductors, van portar el jazz i el swing als primers llocs de les llistes d'èxits. Eren els anomenats crooners, protagonistes de sales de ball i concerts des dels anys 50 fins avui. Un dels pioners va ser Bing Crosby, nascut el 1903 a Washington. Cantant, actor i també bateria, va destacar especialment per les seves cançons nadalenques. El seu White Christmas continua sent el disc més venut de la història. Avui, però, l'escoltarem en clau de swing amb el seu inolvidable Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, del 1945, però gravat com a èxit universal el 1962.

Amb un recorregut semblant, recordem Dino Paul Crocetti, més conegut com Dean Martin, nascut a Ohio el 1917. Actor, còmic i cantant de gran trajectòria, va formar un famós duet amb Jerry Lewis i, a més, es va fer popular adaptant cançons italianes al swing. Va formar part del mític Rat Pack al costat de Frank Sinatra i Sammy Davis Jr. i era conegut com The King of Cool, el rei de l'elegància. L'any 1960 va triomfar amb un dels seus temes més recordats, Ain't That a Kick in the Head, que venia a dir: no és això una patada al cap?

0: company de Dean Martin i Frank Sinatra dins del Rat Pack, Sammy Davis Jr., nascut a Harlem l'any 1925, va ser un polifacètic artista, cantant, ballarí, actor i músic de molts instruments. Tenia un carisma i un talent extraordinari en el món de l'espectacle, tant en la música com en el cinema. L'any 1955 va popularitzar el tema Something's Gotta Give, o Alguna cosa de canviar, del compositor Hans Zimmer, en una de les seves interpretacions més recordades.
1: When an irresistible force

I per fi arribem al crooner més important de la cançó, Francis Albert Sinatra, conegut arreu del món com La Veu. Nascut el 1915 a Nova Jersey, va ser capaç d'aglutinar els grans temes del jazz i convertir-los en interpretacions úniques. La seva discografia abasta infinitat de versions, totes marcades per una veu de baríton i una manera de frasejar molt personal, sempre buscant per damunt de l'orquestra la intimitat de qui l'escoltava. Hem triat un tema del 1958, Come Fly With Me, perquè reflecteix el jazz més clàssic, però ja amb subtils pinzellades del pop actual.

Aquest tema de l'orquestra de Duke Ellington, Take the Train, ens indica que el tren del swing arriba a la seva estació final després de gairebé una hora de grans temes musicals i magnífics cantants. Si t'ha agradat, digue'ns-ho. I si no fos així, no ens oblidis mai. Em dic Jordi Gonzalvo, sóc un boig per la música com molts de vosaltres i estàs escoltant Ripollet Ràdio, el 91.3 de l'FM. Pren-t'un swing.

0: Bongo Bongo, selecció musical de Reinaldo Rey.
1: A genius back in the bottle.

Not all drugs are good. Okay? Some of them are great.

Esteu escoltant Ongo Bongo.